0: Aquest era el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la versió de Gerard Claret al violí, Lluís Claret al violoncel i Albert Atenelle al piano, amb l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Edmond Colomer.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Tot seguit, us convidem a sentir el duet per violí i viola número 1 dels Tres Madrigals de Boleslav Martinu. Els intèrprets són Philip Setzer, violí, i Lawrence Dutton, viola.

Hem sentit el duet per violí viola, número 1, dels tres madrigals de Boleslav Martinu, interpretats per Philip Setzer, violí, i Lawrence Dutton, viola.

Sou a la sintonia de Catalunya Música, que tot seguit ha programat la música de Robert Schumann, concretament el concert per a violoncel i orquestra en la menor, opus 129. El violoncel·lista Misha Majsky l'interpreta amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Viena, que en aquesta gravació del 1985 dirigia Leonard Bernstein.

0: Aquest era el concert per a violoncel i orquestra en la menor, l'opus 129 de Robert Schumann, i l'hem sentit en la interpretació de Misha Maisky, acompanyat de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya el bolero de Maurice Ravel. L'escoltem en la versió de l'Orquestra Nacional d'Espanya que dirigeix Josep Pons.

0: Era el bolero de Maurice Ravel, tal com l'interpretava l'Orquestra Nacional d'Espanya, dirigida per Josep Pons.
1: Catalunya Música.

De Federico Moreno Torroba són els tres nocturns per a guitarra que sentirem a continuació en una versió que interpreten Mikko Ikäimo i Roddy van Hermert a les guitarres amb la sinfonieta Aholansaari dirigits per Jiri Nissilä.

0: Eren els tres nocturns per a guitarra de Federico Moreno Torroba, aquests que sentíem interpretats per Mikko Ikäheimo i Roddy Vanhemert a les guitarres, amb la Hull Ansari Sinfonieta, que dirigia Jiri Nissila.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit sentirem les cançons dels mesos de Joaquim Caçador, interpretades per la soprano Marta Mateu i el pianista Mac McClure.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que us proposa tot seguit de sentir les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió per a veu i orquestra que el 1962 van enregistrar Victòria dels Àngels i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigits per Rafael Friedrich de Burgos.

Hem sentit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge interpretades per la soprano Victòria dels Àngels i per l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, que l'acompanyava dirigida per Rafael Friedberg de Burgos en aquesta gravació del 1962.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la missa concertata de Francesco Corselli en la versió dels solistes vocals i la Capella Reial de Madrid, dirigits per Òscar Gerzenzon.

0: Era la missa concertata de Francesco Corselli, tal com l'interpretaven els solistes vocals amb la Capella Reial de Madrid, dirigits per Òscar Gerzenzon.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El que sentirem a continuació és música de Manuel de Falla, les seves quatre peces espanyoles per a piano, interpretades per Rafael Orozco.

I ara arriba una de les obres de František Xaver Dusek, el pianista Jan Novotný i l'Orquestra de Cambra de la Regió de Pardubice, dirigida per Libor Pešek, ens ofereixen el concert per piano i orquestra en mi bemoll major.

El pianista Jan Novotný, amb l'orquestra de cambra de la regió de Pardubice, que dirigia l'Ivor Peixek, interpretava aquest concert per piano i orquestra, en mi bemoll major, de František Šaber Dusek.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Camille Saint-Saëns és l'autor de la fantasia per a violí i arpa en la major, opus 124, que sentirem a continuació, interpretada per Renaud Capuçon, al violí, i Marie-Pierre Lenglamé, a l'arpa.

El violinista Renaud Capuçon i l'arpista Marie-Pierre Langlamet interpretaven la fantasia per a violí i arpa en la major, opus 124, de Camille Saint-Saëns.

0: La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, un matí més. Ja sabeu que el primer temps ens agrada primer plantejar el nostre programa de caràcter temàtic, amb una mica idea de que serveixi com a banda sonora pels matins que ens acompanyen, per trencar una mica el que és la tendència a l'actualitat i proposar-vos, doncs, un espai, com diem sovint, per respirar una mica millor. I que de tant en tant ens agrada començar amb una obertura. Doncs avui hem triat una obertura de casa d'un compositor català. Es tracta de Manuel Blancafort, nascut a la Garriga el 1897, va morir l'any 1987, de formació va ser un home d'un gran talent, però de manera molt autodidacta. De jove va ser molt amic de Frederic Mompou, amb qui compartien inquietuds creatives, i finalment, doncs, Mompou va optar, a diferència de Manuel Blancafort, per quedar-se en el món pianístic, mentre que Blancafort va intentar obrir el seu catàleg, la seva producció, a altres gèneres, com per exemple el simfònic. Així van sorgir obres d'un cert calatge i que avui, malauradament, no són gaire presents en els programes de concerts de casa nostra, però vaja, posarem un ciri a Santa Rita a veure si ens concedeix el benefici de poder sentir de tant en tant pàgines com, per exemple, l'obertura que Blancafort va escriure per la suite simfònica. De fet, sembla que la idea és que havia de ser un ballet titulat El rapte de les Sabines. Blancafort hi va estar treballant l'any 1931, va ser arran d'un encàrrec que va arribar de l'Ajuntament de Barcelona, i l'estrena la faria l'Orquestra de Pau Casals el dia 19 d'octubre de 1932. Aquí teniu l'obertura simfònica El rapte de les Sabines, de Manuel Blancafort.

0: Aquesta era l'obertura del que havia de ser el ballet El rapte de les Sabines, de Manuel Blancafort. N'hem pogut sentir la interpretació que en va fer l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida en el seu moment per Michael Svirsevsky. La música de Manuel Blancafort, estrenada per l'Orquestra Pau Casals l'any 1932, ens ha fet encetar avui el nostre primer temps, just en aquest moment en què ja podem deixar cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Així és, el primer temps. I fixeu-vos, acabem de començar amb una obertura estrenada per l'Orquestra Pau Casals. Doncs bé, el dia 13 d'octubre de 1920, avui, fa 106 anys, es va fer el concert inaugural d'aquesta orquestra, de l'Orquestra Pau Casals. Va ser al Palau de la Música de Barcelona. La passió de Pau Casals per dirigir havia estat sempre present, però la seva carrera com a violoncel·lista virtuós no li havia permès desenvolupar-ho en tota la seva dimensió. Com ell mateix reconeixia, havia sigut molt feliç tocant el violoncel, però no li produïa una satisfacció completa. Per Pau Casals, l'únic instrument sense limitacions era l'orquestra. D'aquesta manera, el 1919, amb 42 anys, el músic ja acumulava una carrera com a solista internacional plena d'èxits i de prestigi. I aquell juny, recent tornat de Nova York, havia arribat el moment de desplegar un nou projecte a Barcelona: la creació d'una orquestra simfònica estable de nivell internacional, juntament amb el seu germà Enric Casals, que faria de primer violí, Bonaventura Dini de primer violoncel, i més de 80 músics, majoritàriament catalans, que el dia 13 d'octubre de 1920 van fer el seu concert inaugural. A partir d'aquell moment, l'orquestra Pau Casals va esdevenir un dels motors musicals no només de la ciutat de Barcelona, sinó de Catalunya, ja que van fer actuacions a diferents indrets del país. I alhora també va ser un motor que va impulsar la creació musical. D'aquesta manera, tota una sèrie de compositors catalans i estrangers van veure estrenada la seva música de la mà de Pau Casals i la seva orquestra. Una d'aquestes obres va ser el deliciós concert per violí i orquestra de Juli Garreta. Efectivament, el compositor rellotger de Sant Feliu de Guíxols, conegut sobretot per la seva música per cobla, però que ens ha deixat repertori orquestral. Part d'ell, precisament, l'havia estrenat l'orquestra de Pau Casals. Per exemple, va ser l'orquestra qui va estrenar Les Illes Medes l'any 1923, o el concert per violí que tot seguit us proposem, i que és, de fet, l'última composició de Juli Garreta. L'estrena es va fer el 23 d'octubre de 1925 al Palau de la Música Catalana amb l'orquestra Pau Casals i com a violí solista Francesc Costa. Pau Casals va dirigir ell mateix. L'obra va assolir una acollida entusiasta per part del públic. Va ser l'única ocasió en què l'autor va poder sentir-la interpretada, ja que va morir poques setmanes més tard. Disposem-nos a sentir el concert per violí i orquestra de Juli Garreta.

Santiago Juan al violí i al seu costat l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigits per Jaime Martín, ens han interpretat el tercer moviment i últim del concert per violí i orquestra de Juli Garreta, una de les obres que va estrenar l'Orquestra Pau Casals, concretament va ser el 23 d'octubre de 1925. La funció que feia l'Orquestra Pau Casals en aquella Barcelona dels anys 20 va ser importantíssima. A part d'assolir un nivell de qualitat extraordinari, tal com dèiem abans, va servir per anar estrenant algunes pàgines de referència. Per exemple, la música del compositor Jaume Païssa. De fet, li van estrenar diverses obres a Païssa. La primera va ser l'any 1921, la Sinfonieta. L'any 1925 li van estrenar Monodia i, finalment, el 1926, la Suite Intertonal, una obra més avançada, de mirada moderna, que sota la direcció del mateix Païssa la va estrenar l'Orquestra Pau Casals el 24 d'octubre de 1926. L'obra està escrita seguint el que el compositor definia com a sistema intertonal o de la dissonància pura, una obra de perfil, diguem que avantguardista, sorgida poc després que Arnold Schoenberg donés a conèixer el seu sistema dodecafònic. Nosaltres ara podrem sentir un tast d'aquesta suite intertonal, el Intermezzo, un dels que potser s'ha interpretat més arran, probablement, del seu major lirisme. Sentim, doncs, aquest Intermezzo de la suite intertonal de Jaume Païssa.

Novament, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, aquesta vegada dirigida per Salvador Brotons, ens han interpretat l'intermezzo de la suite intertonal de Jaume Pellicer. Recordeu que aquesta suite la va estrenar el 27 d'octubre de 1926 l'Orquestra Pau Casals, dirigida pel mateix compositor, pel mateix Pellicer. No només estrenava música de compositors catalans, tot i que va ser, diguem-ne, una part molt important de la tasca de l'Orquestra Pau Casals mentre va funcionar. També va estrenar música d'altres compositors, no necessàriament catalans, o potser en algun cas podríem dir una mica catalans adoptius. I aquest és el cas de Manuel de Falla, que havia escrit entre 1923 i 1926 una obra dedicada a la pianista polonesa Wanda Landowska. Aquesta senyora, ja sabeu que es va fer molt coneguda perquè arran del seu enamorament profund de la música de Bach, va voler que se li construís un clavecí, en l'època no n'hi havia, per poder tocar la música de Bach amb l'instrument amb què Bach la va compondre. I a partir d'aquí, Wanda Landowska es va convertir en una gran ambaixadora del clavecí. Falla l'havia conegut quan van estrenar a París una simpàtica obra per titelles titulada El retablo de Maese Pedro. El dia de l'estrena, Wanda Landowska va tocar el clavecí com si diguéssim fent les funcions de baix continu. I allà van acordar que Falla li escriuria un concert per clavecí. I així va ser. L'estrena es va fer el 5 de novembre de 1926 dins del Festival Manuel de Falla, un festival homenatge que se li va fer al compositor en el 50 aniversari del seu naixement. D'aquesta manera, el concert que Falla havia escrit per clavecí i 5 instruments, és a dir, flauta, oboè, clarinet, violí i violoncel, l'estrenaven 5 músics, endevineu de quina orquestra? Efectivament, 5 músics de l'Orquestra Pau Casals. Disposem-nos a sentir el tercer moviment, el vivace, d'aquest antològic concert stravinskià de Manuel de Falla, el concert per clavecí i 5 instruments.

Aquest era el darrer moviment del concert per clavecí i cinc instruments de Manuel de Falla. Un concert, recordem, estrenat per músics de l'orquestra Pau Casals, acompanyant a banda l'Andowska al clavecí. Va ser el 5 de novembre de 1926. Falla l'havia escrit per banda l'Andowska. Nosaltres l'acabem de sentir en aquesta interpretació de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Eduardo Mata. Vet aquí, doncs, un concert que permet la connexió entre l'estil neoclàssic, amb flaires neobarroques, òbviament, però també amb la influència stravinskiana, que just als anys 20 era molt forta. I aquesta és una de les obres que va estrenar l'Orquestra Pau Casals. Avui és l'argument que us estem proposant, obres estrenades per l'Orquestra Pau Casals. I potser a més d'un li sorprendrà saber que l'orquestra de Pau Casals, el dia 24 de març de 1927, en un concert fet al Gran Teatre del Liceu, va estrenar la suite orquestral de l'òpera més famosa del compositor hongarès Zoltán Kodály. Zoltán Kodály va escriure l'òpera Hari János, però després de l'òpera en va fer un extracte de fragments orquestrals que són els que avui configuren la seva suite. I aquesta suite és la que es va estrenar el 24 de març de 1927. En aquella ocasió, l'orquestra Pau Casals la dirigia Antal Fleischer. Nosaltres sentirem d'aquesta suite orquestral el cinquè moviment, l'intermezzo.

L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, eren els intèrprets d'aquest atractiu intermezzo que Sultan Kodail va incloure com a intermedi, òbviament, de l'òpera Harianos. L'òpera es va estrenar a Budapest el 16 d'octubre de 1926, però la suite orquestral es va estrenar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 24 de març de 1927. L'orquestra Pau Casals, aleshores dirigida per Antal Fleischer, en van ser els responsables. Avui estem sentint obres estrenades per l'orquestra Pau Casals. I ho estem fent de manera cronològica i ara arribem al 1928. El dia 23 d'octubre, fixeu-vos que moltes estrenes són a l'octubre, al Palau de la Música Catalana, l'orquestra Pau Casals va estrenar una suite que el seu compositor, el sevillà Joaquín Turina, va definir com fantasia coreogràfica. És la suite Ritmos, opus 43. És una de les creacions simfòniques destacades i originals de Joaquín Turina. Ell, de fet, hi va estar treballant l'any abans, el 1927. Aquesta fantasia coreogràfica, en definitiva, és una suite en què cadascun dels seus moviments, sobretot a partir del segon, tenen un rerefons coreogràfic. El segon es diu dansa lenta, el tercer vals tràgico, el quart garrotín, el cinquè és l'intermedi i l'últim la dansa exòtica. Si us sembla, sentim una selecció de fragments d'aquesta suite Ritmos de Joaquín Turina, estrenada per l'orquestra Pau Casals, dirigida pel mateix Turina al Palau de la Música l'octubre de 1928.

Tal com heu pogut apreciar, érem davant d'una obra brillant, exuberant. Hem sentit dos fragments d'aquesta fantasia coreogràfica Opus 43 de Joaquín Turina, titulada Ritmos. Hem pogut sentir el quart moviment, el garrotín, i l'últim, el sisè, la dansa exòtica. L'hem sentit en la versió interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena. Recordeu que aquesta pàgina la va estrenar l'Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana el 23 d'octubre de 1928 sota la direcció de Joaquín Turina. La diversitat de repertori que oferia l'Orquestra Pau Casals, barrejada amb tota aquesta petita col·lecció d'estrenes que avui estem compartint des del primer temps a Catalunya Música, ens donen una dimensió sensible de la importància que l'orquestra va tenir. Òbviament, també Pau Casals va aprofitar la seva orquestra per estrenar-hi algunes pàgines que potser avui no són tan presents, però que són igualment interessants. Per exemple, l'any 1929, Pau Casals va agafar una sardana que havia escrit l'any 1927 sota el títol de Festa Major a Vilafranca, Sant Fèlix, i la va instrumentar per 32 violoncels. I la versió definitiva amb 32 violoncels es va estrenar al Palau de la Música Catalana l'any 1929. Potser la paradoxa és que no la va dirigir Pau Casals, sinó que la va dirigir un gran mestre britànic de l'època, Sir John Barbirolli. Imagineu-vos, un ser dirigint una sardana per 32 violoncels. Així va ser la història, però ara el que podrem fer és reproduir-la, recuperar aquesta sardana no tan coneguda com d'altres, com Sant Martí del Canigó, per exemple, del mateix Pau Casals. Aquí teniu la seva música, la sardana per 32 violoncels.

el grup de violoncels de Barcelona dirigits pel violoncel·lista Lluís Claret ens interpretava aquesta sardana per orquestra de violoncels, concretament per 32 violoncels de Pau Casals. Una de les sardanes que tenim, que trobem en el catàleg del compositor del Vendrell. Recordeu que aquesta sardana Casals l'havia escrit originalment sota el títol de La Festa Major de Sant Fèlix de Vilafranca, l'any 1927, però de cara a interpretar-la al Palau de la Música Catalana en va fer una orquestració per 32 violoncels que es va estrenar l'any 1929. I si parlem de les estrenes de l'Orquestra Pau Casals, n'hi ha una que l'hem d'abocar sí o sí per la transcendència que va tenir. Va ser just el 19 d'abril de 1936, molt pocs mesos abans de l'esclat de la Guerra Civil, que va representar pràcticament la fi de les activitats de l'Orquestra Pau Casals. Doncs aquell dia, just en el marc del Festival de la Societat Internacional de Música Contemporània, que es va celebrar precisament a Barcelona, l'Orquestra Pau Casals va tenir l'honor d'estrenar, amb la participació del violinista Luis Krasner, ni més ni menys que el concert per violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg. L'Àngel era la filla d'Alma Mahler i el seu segon marit, Walter Gropius. Es deia Manon i va morir sent molt joveneta. L'impacte va propiciar que Alban Berg fes aquest concert per violí escrit en el sistema dodecafònic i dividit en dos moviments. Nosaltres, tot seguit, us en proposem un petit tast en record d'aquell 19 d'abril de 1936 en què en el Palau de la Música Catalana es feia l'estrena internacional absoluta d'aquesta partitura i, a més, de manera pòstuma, perquè el compositor acabava de morir feia molt poc, l'any 1935. Disposem-nos a sentir un petit fragment del concert per violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg.

0: Era Isabelle Faust, a qui hem pogut sentir al costat de l'orquestra Mozart, dirigida per Claudio Abbado, interpretant aquest carismàtic inici del concert per violí i orquestra La memòria d'un àngel d'Alban Berg. Un inici carismàtic en què el compositor ens proposa l'emulació de les cordes a l'aire del violí, un homenatge elegíac a la Manon, la filla que Alma Mahler va tenir amb el seu segon marit, Walter Gropius. La música d'Alban Berg, recordem que es va estrenar, estrena internacional absoluta al Palau de la Música Catalana el 19 d'abril de 1936, a les portes de l'esclat de la Guerra Civil i també, per tant, del final de la trajectòria de la magnífica Orquestra Pau Casals, una orquestra que precisament va començar la seva singladura el 13 d'octubre de 1920. Tal dia com avui, fa 106 anys.
1: El primer temps.
0: I ja arrodonint el nostre primer temps d'avui, que com heu vist hem dedicat a repassar algunes de les estrenes més significatives de l'Orquestra Pau Casals, doncs bé, ho farem amb una novetat discogràfica que ens proposen des de la firma Columna Música. És un disc molt interessant perquè ens porta amb un repertori per violí i piano que majoritàriament és poc habitual. Es titula Sonata Espanyola, però inclou obres, per exemple, de Gaspar Cassadó, de Xavier Montsalvatge i d'Eduard Toldrà, al costat de la música de Joaquín Turina, de Manuel de Falla o de Pablo de Sarasate. Els protagonistes són el violinista Alberto Reguera, nascut a Lleó però afincat a Barcelona, i el pianista Marc Piqué, barceloní, format a l'ESMUC. Conjuntament formen un duet que ha assolit ja prestigi i alguns reconeixements en forma de premis internacionals i que ens proposen aquest enregistrament que ens permet, per exemple, descobrir la sonata per violí i piano de Gaspar Cassadó. Una sonata que s'interpreta ben poc, es divideix en tres moviments: Fantasia, Pastoral i Finale, i d'aquesta sonata, tot seguit, us proposem el precisament darrer moviment, Finale, a la partitura. El compositor i violoncel·lista d'ascendència mataronina hi afegeix la indicació a l'estil popular.

Magnífica aquesta versió que ens proposen Alberto Reguera, violí, i Marc Piqué, piano, des del disc de columna música titulat Sonata Espanyola, obres per violí i piano. Era el tercer moviment finale a l'estil popular del compositor i violoncel·lista Gaspar Cassadó. De fet, recordeu que Gaspar Cassadó tenia un germà violinista. Per tant, no ens ha de sorprendre que en Gaspar dediqués el seu germà Agustí aquesta sonata. Malauradament, l'Agustí va morir amb només 21 anys de manera tràgica i això li va impedir de poder assolir el prestigi que sí que va assolir a nivell internacional Gaspar Cassadó. Una altra de les obres que s'inclou en aquest CD de columna música, just el darrer track de tots, és una de les delicioses pàgines que el mestre Eduard Toldrà va escriure pel seu instrument, per violí. És l'oració al maig, un fragment de calma absoluta, de serenor i d'inspiració, amb l'habitual bon gust que caracteritza la música d'aquest compositor vilanoví. Disposem-nos a sentir la interpretació que ens ofereixen els dos protagonistes d'aquest enregistrament, Alberto Reguera, el violí, i Marc Piqué, el piano, de l'Oració al maig, d'Eduard Toldrà.

0: d'inconfusible sonoritat catalana i de bellesa infinita, aquesta oració al maig per violí i piano d'Eduard Toldrà, la peça que tanca el disc Sonata Espanyola, obres per violí i piano, de Columna Música, protagonitzat per Alberto Reguera, violí, i Marc Piqué, piano, i que avui també tanca el nostre primer temps. Ja sabeu que demà hi tornarem, com sempre, ben d'hora, ben d'hora, i que, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

En el camí que construïm a través dels bons propòsits, les noves idees, els inicis, doncs solem topar amb dues pedres ben conegudes. Una, la incertesa, el no saber ben bé quin serà el resultat de l'esforç que tenim per davant, i l'altra, que ve just al darrere, és la que ens regala l'excusa perfecta per no fer el primer pas. Pot ser el no val la pena, no tinc temps, estaria bé, però... I aquí, que cadascú acabi la frase al seu gust. I potser l'error més habitual sigui intentar respondre a aquestes preguntes, justificar-nos davant les excuses, explicar-nos a nosaltres mateixos que tot anirà bé, quan no tenim manera de saber-ho. Així doncs, què ens queda? Doncs la confiança en el propi ritme, en que el camí no pot fer altra cosa que avançar i en que, malgrat la incertesa, sempre paga l'esforç als ser protagonistes de la pròpia història. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom en aquest dimarts amb regust de dilluns. Avui és 13 d'octubre i un dia més us donem les gràcies de part de tots els membres de l'equip de Tots els Matins del Món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal? Com ha anat això?
2: Bé.
1: Bé.
2: Com sempre, no? Una mica amb un dia més de festa.
1: Això sempre s'agraeix.
2: Un cap de setmana una mica més llarg.
1: Això mateix. Doncs bé, ara que comencem setmana, tot i que sigui dimarts, ens posem en marxa amb aquestes 3 horetes de ràdio i a veure què tenim per davant.
2: Molta música, com sempre, en aquestes 3 hores. I en aquesta primera hora, concretament, serà quan, ja que som a l'inici d'una nova setmana, doncs també descobrirem quin és l'àlbum que ens acompanyarà fins divendres i que anirem endinsant d'uns cada dia una mica.
1: Avui és ja el disc... sí, eh? Avui ja sé que ens ho dius.
2: Sí, avui sí, és un disc del segell Aparté que està dedicat a Gaspar Cassadó i Pau Casals i que interpreten la violoncel·lista Valérie Aymar i el pianista Cédric Laurel. I arribarem a les 9 amb la nostra Cecília, que cada 15 dies ens porta la nostra companya Esther Plana.
1: Això, i que ara fa uns dies que no la teníem per aquí, que ens va estar una mica malaltona, però ja la tenim bé.
2: Això, ben recuperada. A la segona hora, més música, i serà quan, no m'ho deixo, Maria, serà quan tindrem les fake news.
1: Clar, que avui és dimarts.
2: Avui és dimarts, per tant...
1: Em passo des de que m'he llevat dient, ah, que és dilluns, no, que és dimarts. Ah, que
2: és dimarts, avui toca fake news, avui li toca a l'Alba Quinquillà, la nostra companya, i ja sabeu, oients, haureu d'estar ben atents perquè aquesta temporada vosaltres hi podeu participar.
1: Clar que sí. Doncs ens podeu enviar els vostres missatges al 627 480 116, 627 480 116, o a totsesmatinsdelmon@catmusica.cat, dient-nos si aquesta història que explicarem vora una mica passades les 9, jo crec, si és certa o falsa, i a veure què passa. Ja ho descobrirem.
2: I atenció, perquè només pel sol fet de participar-hi entrareu en un sorteig per poder gaudir d'una experiència, d'un concert,
1: I tant.
2: En alguna sala poder ser possible doncs el més a prop d'on visqueu vosaltres, que
1: I
2: us
1: tant.
2: Vagi bé.
1: Sí, sí.
2: Per tant, molt atents a la segona hora. També serà quan rebrem la nostra convidada. La conversa avui la tindrem amb l'escriptora vallenca Margarida Aritzeta, autora de la novel·la Libra i Leo, títols de les dues últimes obres que va compondre Robert Gerhard i també signes del zodíac d'ell i de la seva dona, la Poldi, que és tal com se la coneixia. Una novel·la intensa i evocadora sobre l'amor, la música i la necessitat de crear. I a la tercera hora, més música fins que arribi la psicòloga i doctora en neurociències Gisela Pi.
1: Perfecte, doncs no em puc tenir més ganes ja de veure què ens depara el programa d'avui. I així doncs ens posem en marxa amb la peça de les 8 que arriba amb el so del barroc anglès amb una invitació a fer sonar la viola Strike the Viol de Loda com Ye Sons of Art de Henry Purcell. Així doncs, música de celebració lluminosa i teatral que Purcell va escriure per l'aniversari de la Reina Maria. La veu és la de Lea Desandre des de l'àlbum Songs of Passion on l'acompanyen el llautí Thomas Danforth i l'ensemble Júpiter que remarquen en aquesta versió l'elegància rítmica i aquesta energia festiva.

0: La tercera sinfonia de Mahler amb Adam Fischer. Dijous 22 d'octubre a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
1: El mestre Jordi Savall torna a l'Auditori amb una de les grans obres del romanticisme germànic.
2: Un rèquiem alemany de Brahms, una obra monumental sobre el consol i la condició humana, acompanyada de la cançó del destí inspirada en un poema de Joldalin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.

Doncs tot i que de vegades no ho ha semblat, ha pogut no semblar-ho, diríem, això que sentíem era el primer moviment, l'Allegro Assai, del concert per flauta de Carl Philipp Emanuel Bach. Això sí, amb una versió prou diferent, la que acaba de publicar la saxofonista Jess Gillam com a avançament del seu disc Shine. Es tractava, doncs, d'aquesta versió en què protagonitzava el llenguatge nerviós, brillant, ple de contrastos, i en què la flauta, esclar, d'una pas al seu instrument, el saxo, que feia cantar amb aquesta agilitat i amb aquest frescor. I ara retornarem al barroc, però en aquest cas a Itàlia, gràcies a Antonio Vivaldi i la seva cantata Cesate o mai Cesate. La veu d'Andrea Scholl avança amb una calma serena sobre un acompanyament auster, és l'ensemble 415, dirigit per Chiara Banchini, amb aquest degutall harmònic que és el marc que la melodia necessita, ni més ni menys.

Una mirada als dies passats, imatges d'un dia d'estiu, Som a Tags Bilda. Karl Reinecke abocava aquí una dansa sota el tiler del poble, una escena amable, lluminosa i plena d'aquest encant quotidià. El sentíem amb la Camerata Lipsiensis i Gregor Mayer dirigint i ens subratllaven doncs, aquest moviment flexible i aquesta elegància com a una petita postal musical d'aquest dia d'estiu. I d'aquesta lleugeresa doncs, passarem al virtuosisme més obert, pensat per Gaudí i fer-nos connectar directament amb la fascinació. A partir d'un cèlebre tema de Paganini, Kian Soltani construeix unes variacions per dos violoncels que combinen virtuosisme, complicitat i sentit de l'humor. A Kian Soltani l'acompanya Pablo Ferrandez.

0: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
1: Doncs són les 8:33 i encara que som a dimarts, doncs comencem nova setmana aquí el programa i, per tant, també el nostre primer recorregut per l'àlbum que ens acompanyarà fins divendres, Esther.
2: Així és, Maria. Un disc del Segell Aparté que està dedicat a Gaspar Cassadó i Pau Casals i que interpreten la violoncel·lista Valérie Aymar i el pianista Cédric Laurel. Un àlbum que va néixer a partir d'una descoberta musical. Així ens ho explica ella, Valérie Aymar, en el llibret del disc. Va ser el 30 de setembre del 2024, quan, mentre estudiava amb el violoncel, va tenir la idea de dedicar un disc a Gaspar Cassadó. Aymar coneixia bé algunes de les obres més populars del compositor barceloní i sentia una especial predilecció per la seva cèlebre suite per a violoncel sol i les seves peces de concert. Però, de sobte, va sorgir la pregunta: Cassadó va escriure una sonata per a violoncel i piano? La resposta era sí, i aquella pregunta va donar origen a aquest àlbum.
1: I és curiós, no?, que un disc pugui començar precisament amb el descobriment d'una obra que la mateixa intèrpret encara no coneixia prou bé.
2: Doncs sí, encara hi ha més coincidències, Maria. Cassadó va néixer un 30 de setembre i el 2026... l'any actual, coincideixen diverses efemèrides que fan especialment oportú aquest homenatge. El 60è aniversari de la seva mort, el centenari de la seva suite, el centenari de la publicació de la sonata, el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, a banda, evidentment, del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Dos grans violoncel·listes catalans, Cassadó i Casals, homenatjats en un disc que no vol ser només una recuperació de repertori, sinó també una manera de reconnectar amb una tradició musical.
1: Sí que hi ha coincidències, eh? Sí. I aquesta tradició, que deies, no és només musical, oi? Perquè al final també és una història de persones, no?, de mestres que transmeten allò que han après.
2: Exactament, i aquí apareix un dels aspectes més fascinants del projecte, el llegat que es transmet de mestre a deixeble. El primer professor de Valérie Aymar, al Conservatori de Lió, Marc Latarger, va ser alumne de Gaspar Cassadó a Colònia durant els anys 60. Aymar no ho va descobrir fins molts anys després, en una conversa emocionada amb el seu antic mestre. Quan li va demanar que li parlés de Cassadó, Latarger el va descriure com un músic d'una elegància instintiva i d'una riquesa prodigiosa, un home d'una gran senzillesa, un instint musical molt sensual i una refinada cultura catalana.
1: Per tant, Esther, la música de Cassadó havia arribat a Valérie Aymar a través d'una persona que l'havia conegut i que havia estudiat directament amb ell.
2: I la cadena de transmissió continua amb Pau Casals. Bernard Greenhouse, un altre dels mestres d'Aymar, va viatjar a Prada, on Casals vivia exiliat després de la Guerra Civil, per estudiar amb ell després de la Segona Guerra Mundial. Quan Aymar va conèixer Greenhouse el 1992, el seu desig més profund era transmetre als seus alumnes tot allò que havia rebut de Casals, una manera d'entendre la música que unia expressió, humanitat i profunditat.
1: I m'agrada aquesta idea, que no es transmet només una tècnica instrumental, sinó que és també una manera de sentir, d'entendre la música.
2: I és precisament això el que fa que aquest disc tingui un significat especial per a Valérie Aymar, perquè sent que a través d'aquesta línia de mestres i deixebles es troba relativament a prop d'aquests dos grans músics catalans. Ho explica amb una imatge preciosa. Diu: si existís un arbre genealògic de violoncel·listes, probablement ella formaria part de la branca catalana. I potser aquesta imatge també ens ajuda a entendre el sentit del disc. La música viatja de generació en generació, canvia de mans, però conserva alguna cosa essencial del seu origen. Com a mostra sentirem la primera peça del disc, d'aquest àlbum, és Requiebros, de Gaspar Cassadó. La va compondre el 1931 i la va dedicar al seu mestre, Pau Casals. Amb el so de les castanyoles com a rerefons imaginari, Cassadó li expressa el seu profund afecte, volem dir, fins que el discurs queda interromput per una cadena vertiginosa, com si el violoncel·lista avancés per una corda tibant a punt de desafiar el buit. És impossible no deixar-se seduir per tanta bravura, empenta i poesia, diu Valérie Aymar.

0: Sí que hi ha aquest virtuosisme expansiu en aquests requiebros de Gaspar Cassadó. Era la violoncel·lista Valeria Aymard amb Cedric Lorel al piano, però Esther, no ho deixem aquí, oi?
1: No, perquè després d'aquesta peça tan brillant i virtuosa ens trobem amb l'obra Pastorale, que Pau Casals va compondre el dia de Nadal, amb només 17 anys. Això va ser el 1893. Per tant, l'obra és el testimoni d'un compositor jove, romàntic i somiador, que encara mira cap a la tradició del segle XIX. La melodia té l'aire d'una cançó popular, commovedora per la seva poesia, com el record llunyà d'una infantesa, i de sobte s'obre a un immens tema romàntic que s'estén sobre un mar gloriós en mi major.
0: Doncs quin contrast, amb Cassadó, d'una peça plena d'energia i virtuosisme, passem a una música com molt més íntima.
1: I aquest contrast ens permet descobrir una altra cara del músic, que coneixem sobretot com un dels grans violoncel·listes del segle XX. Abans de convertir-se en una figura universal, Casals també va ser un jove compositor que explorava el seu llenguatge i buscava la seva pròpia veu. Sentim, doncs, aquesta Pastorale de Pau Casals, tal com la interpreten Valeria Aymard i Cedric Lorel.

0: Doncs aquesta és una altra de les obres que trobareu en aquest àlbum, aquesta Pastoral. Pastoral és el títol tal com es presenta en aquest àlbum, de Pau Casals.
1: Per què aquest disc de la setmana el protagonitzen la violoncel·lista Valeria Aymart i el pianista Cédric Laurel, i com veieu, doncs és un homenatge tant a Gaspar Cassadó com a Pau Casals, és a dir, és del segell Aparté, i demà hi tornarem vora 8:45 del matí. Perquè ara és moment d'obrir la nostra Cecília, que avui tenim l'Esther Plan aquí. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: I ens portes a conèixer una entitat que fa més de 20 anys que utilitza la música com una eina d'inclusió i de cohesió social.
2: Avui parlarem de Voces, una entitat que ofereix formació musical gratuïta a infants i joves i que ho fa amb una idea molt clara: que la música no sigui només un objectiu, sinó una manera de crear comunitat i generar oportunitats.

0: Voces és una fundació que va néixer el 2004 a Nou Barris, però que amb els anys s'ha anat expandint a d'altres zones com Sant Andreu, el Besòs o Ciutat Vella, i és un projecte que neix precisament a partir d'una experiència molt personal del seu fundador, és així?
1: Doncs sí, es tracta de Pablo González, que és violoncel·lista, va néixer a Venezuela i que actualment viu a Barcelona. Ell mateix ens ho explica.
2: Voces va néixer de la meva experiència com a músic i com a persona que va sentir la necessitat d'emigrar a un altre país buscant millors oportunitats per a la meva família i per a mi. L'any 2000 hi havia un procés migratori, igual que veiem malauradament avui dia, que necessitava propostes d'acollida, ponts de trobades entre cultures que oferissin oportunitat a molts infants i famílies que s'enfrontaven a situacions molt complexes.
3: Queda clar, doncs, que l'objectiu principal de Voces és crear llocs de trobada entre persones vingudes d'arreu i amb realitats socioeconòmiques diverses. Clar, la música, en aquest sentit, és el pont de comunicació.
1: Exacte. Si us heu fixat en el tall, en Pablo ens parlava de la seva experiència com a persona, però també com a músic. I és que Pablo González, als 14 anys, va viure una experiència que el va marcar profundament.
2: Als 14 anys descobreixo el violoncel·lo i entro al sistema d'orquestres juvenils de Venezuela. Evidentment, hi havia formació musical i tècnica de l'instrument, però el que em va impressionar i entusiasmar va ser que en pocs mesos ja estava tocant amb una orquestra, amb altres companys.
0: De fet, el sistema d'orquestres juvenils de Venezuela és una de les iniciatives més exitoses i reconegudes arreu del món per la seva tasca social a través de la música.
1: Sí, això és essencial per entendre per què Pablo González va decidir fundar Voces i el mètode musical que després hi aplicaria.
2: Recordo especialment un cap de setmana que anem a Caracas. Allà va ser el meu primer encontre amb el maestro Abreu, fundador del sistema d'orquestres juvenils de Venezuela, i ensayant el primer moviment de la Quinta Sinfonia de Beethoven amb una orquesta de més d'un centenar de joves. I més enllà de la música, això em va marcar per sempre i em fa entendre el poder de la comunitat, de l'esforç col·lectiu, de la transformació social. I aquesta vivència, sens dubte, ha sigut de la clau de tot el que fem avui a Voces.
3: Comunitat, esforç col·lectiu, transformació social, aquí és que hi tenim gairebé tota la filosofia, no, de Voces?
1: Totalment. I quan Pablo González va arribar a Barcelona, va recuperar aquella experiència, però la va traslladar a una realitat molt diferent. A principis dels anys 2000 hi havia molts infants i famílies que acabaven d'arribar a la ciutat, com ens explicava abans, i necessitaven espais on relacionar-se. Voces va començar d'una manera molt senzilla, cantant.
2: Van començar cantant, fent coral, utilitzant la música no com un fi en si mateix, sinó com una eina d'inclusió, de participació i de comunitat. Van trucar a moltes portes, van buscar complicitats al barri, van aconseguir els primers instruments i van crear un espai on cap nen se sentís exclòs. I ara, més de 20 anys després, veiem que aquella necessitat continua. I Voces continua sent aquesta casa d'acollida.
0: Començar amb un cor també devia ser una manera força accessible de posar el projecte en marxa.
1: Sí, és clar, la veu la portem incorporada i, per tant, permet començar amb molts pocs recursos. Però ben aviat van descobrir que el cant coral tenia també moltes altres virtuts.
2: Clar, començar amb el cant coral va ser una decisió molt estratègica i a l'hora molt humana. Des del punt de vista pràctic i econòmic, requeria una inversió molt baixa. Ens permetia arribar en seguida a molts nens, nenes i joves que tenien moltes ganes de participar. I des del punt de vista humà, el cant en grup té un poder d'unió immediat. La veu és l'instrument més democràtic que existeix. Quan cantes en un cor, aprens a escoltar el del costat, a respirar al mateix temps, a coordinar i a sentir-te part d'un col·lectiu. I aquesta vivència crea de seguida un sentiment de pertenència apuja l'autoestima i trenca qualsevol barrera social.
3: La veu és l'instrument més democràtic que existeix. És una idea bonica, crec, i que cal recordar, també.
1: I tant. I és una idea que resumeix molt bé el projecte. Amb els anys, però, Voces ha crescut molt. Avui ja no parlem només d'un cor infantil, i conviuen infants petits, adolescents, joves, adults i gent gran, i les activitats es fan allà on transcorre la vida dels barris, a les escoles, als centres cívics, als espais veïnals. I ara ja no hi ha només corals, hi ha orquestres simfòniques, de corda, grups de teclat, de guitarra, en fi, un gran mosaic com el defineix Pablo González.
2: Avui dia, Voces és un gran mosaic que abraça gairebé tot el cicle vital, acollint infants des dels 4 anys, però també adolescents, joves, adults i gent gran. El nostre darrer tancament d'activitat van arribar a la xifra de 981 beneficiaris atesos. I on ho fem, les activitats? Doncs estem presents allà on està la vida dels barris. Treballem en escoles, tant en horari lectius com en activitats extraescolars, als centres cívics i en espais veïnals.
0: I si una família estera està escoltant-nos en aquests moments i pensa «M'agradaria que el meu fill hi participés, què ha de fer? Cal saber música? Hi ha proves d'accés?»
1: Doncs aquesta és una altra de les particularitats de Voces. Només cal que s'hi apropin o que enviïn un correu electrònic. No cal saber música, no hi ha proves d'accés i no cal comprar-se un instrument.
2: Les nostres portes estan sempre obertes tot l'any. Sabem que moltes famílies arriben de fora en qualsevol moment de l'any i quan un pare o una mare arriben als seus fills, al barri, necessiten espai d'acollida immediat. No demanem cap prova d'accés, no cal tenir cap coneixement de música previ, ni tampoc diners per comprar un instrument, perquè us resten un instrument de forma gratuïta. I qualsevol infant o jove que vulgui aprendre i formar part de l'equip és benvingut des del primer dia.
3: Per tant, ja ho deia, desapareix una de les grans barreres d'accés a la música, que és que no necessites ni coneixements previs ni diners per comprar-te un instrument.
1: Doncs sí, els infants comencen cantant durant uns 3 mesos i després ja entren en una de les orquestres. I un cop hi són, de seguida comencen a fer concerts.
0: I com ho fan per començar a fer concerts tant d'hora?
1: Perquè tenen orquestres amb nivells molt diferents. En Pablo ens ho explica.
2: I després d'aquest temps ja comencen a provar l'instrument i a incorporar-se dins de les orquestres. Com fem perquè sigui tan ràpid, tan dinàmic? Doncs perquè tenim una estructura d'orquestres i corals per nivells, des de l'orquestra d'iniciació, l'orquestra Vivaldi o l'orquestra Corelli i l'orquestra Beethoven, l'orquestra jazz sinfònica, etc. O sigui, segon el nivell de cadascú. Això ens permet que des del primer moment que agafen l'instrument ja formin part d'un grup adequat al seu nivell. El benefici principal d'aquest mètode és la motivació, aprenent a tocar junts, sentir-se part d'una orquestra des del primer dia.
1: Gràcies a aquest mètode de Voces, els participants de seguida se senten músics i se senten més motivats. Preparar una peça, tenir un objectiu concret i pujar a un escenari forma part del procés educatiu. I sobretot quan parlem d'infants, que potser no han tingut gaires ocasions per sentir-se reconeguts, el fet de rebre un aplaudiment pot tenir un valor que va molt més enllà d'aquell concert.
2: No entendem la música com un exercici teòric d'aula, sinó com una vivència viva. Cuando el nen, la nena empujan a un escenario y se sienten aplaudidos para el público, para sus familiares, pues aquesta autoestima puja molt y guanyan seguridad y entén el valor real del seu esforç y del esforç colectiu.
0: Aquí ja no parlem, per tant, només d'aprendre afinació, ritme o tècnica instrumental. Estem parlant de confiança.
1: Sí, i per això a Voces insisteixen que no volen ser únicament una escola de música. Ells parlen d'una escola de vida. Evidentment, els infants aprenen música i alguns han arribat a continuar després estudis musicals d'alt nivell, però aquest no és necessàriament l'objectiu principal.
3: Clar, l'objectiu és què els passa, no?, mentre fan música.
1: Exacte, mentre són allà, perquè Voces no pot eliminar les dificultats econòmiques, les familiars o socials que una persona pugui tenir quan surt al carrer, però durant unes hores li pot proporcionar un espai segur, una xarxa de persones i la possibilitat de descobrir que és capaç de fer coses que potser no s'havia imaginat.
2: A Voces tot i que les dificultats econòmiques a fora continuen existent, qualsevol infant té l'oportunitat de tenir un instrument a les mans, de tocar en una orquestra i de pujar als escenaris més grans com el Gran Teatre del Liceu, de forma totalment gratuïta. I tenim nens i nenes que fa 21 anys estan a Voces i avui dia destaquen als conservatoris musicals de Barcelona i de Catalunya.
0: I passar de no haver tingut mai un instrument a les mans a tocar en una orquestra i pujar, tal com deia ell, a l'escenari del Gran Teatre del Liceu, la distància és considerable.
1: Doncs sí, de fet, Voces sempre està oferint concerts i a banda del Liceu també han actuat al Palau de la Música, a l'Auditori o fins i tot al Camp Nou en el Concert per la Llibertat. I han compartit escenari amb artistes com Maria del Mar Bonet, Miquel Poveda o Judith Niederman, entre molts d'altres. Tot això fa que els infants i joves no visquin la música només com un aprenentatge, sinó com una experiència real, compartida i plena de reconeixement. Una tasca que, després de més de 20 anys, ha valgut a Voces molts premis i, sobretot, els fa sentir molt orgullosos.
2: I tot això gràcies a la col·laboració de les institucions públiques i les institucions privades, però també de la societat civil. A Voces, l'equip, em sentim molt orgullós d'haver creat un espai on el valor de la igualtat és real i absolut. Quan obres la porta de la teva casa, es trobes un món ple de diferències i d'injustícies. Però quan obres la porta de Voces, allí totes i tots són exactament iguals.
0: Més clar impossible, eh?
1: Més clar impossible, exacte. Voces no pot fer desaparèixer totes les desigualtats que hi ha fora de la sala d'assaig, però sí pot oferir un refugi. La música és una gran eina per fer-ho.
3: Com ens agrada això, Esther.
1: I tant.
3: Moltes gràcies per aquesta nostra Cecília.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
4: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
2: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
1: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
1: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
3: El mestre Jordi Savall torna a l'Auditori amb una de les grans obres del romanticisme germànic.
4: Un rèquiem alemany de Brahms, una obra monumental sobre el consol i la condició humana, acompanyada de la cançó del destí inspirada en un poema de Joldalin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música.
8: Tots els matins del món. Som refugi.
9: Les 9 i 6 del matí d'avui dimarts i entrem al nostre segon bloc de selecció musical amb el tercer moviment del concert per piano d'Edvard Grieg, Allegro moderato molto e marcato, una peça que avança amb un impuls rítmic irresistible entre accents populars i grans gestos orquestrals. I, esclar, doncs amb una part solista exigent i brillant al mateix temps. L'encarregat d'interpretar-la és Reed Tetzloff, sota la batuta de John Eliot Gardiner i acompanyat de la Filarmònica de Luxemburg. I plegats, doncs, n'ofereixen aquesta lectura enèrgica, clara i plena de relleu.

0: Doncs d'aquesta manera acaba el concert per piano en la menor, l'opus 16 d'Edvard Grieg. N'hem sentit la versió de Reed Tetzloff, acompanyat de l'Orquestra Filarmònica de Luxemburg i sota la batuta de John Elliot Gardiner. I arribats a aquest punt del programa, doncs donem la benvinguda a l'estudi de nou a l'Ester Plana. Bon dia, Ester.
1: Bon dia, de nou.
0: I a l'Alba Quinquillà, bon dia.
2: Bon dia.
0: Això vol dir que aquí ja hi som les 4 i que comencen les fake news. Ja ho sabeu, oients, aquesta temporada les fake news també són vostres. Per tant, comença aquest espai on nosaltres posem aquí en comú una història relacionada amb qualsevol àmbit. Ja veurem quin serà avui. De la música clàssica, i es tracta, doncs, això, de sotmetre-la a debat i de jugar una mica, com diem, Ester, no? Que no és tan fàcil com anar a Google i buscar, que si no, tindria cap gràcia.
3: No.
0: Volem que estigueu ben atents i que ens digueu la vostra opinió. Exacte. Si és cert, si és fals, i que jugueu una mica, tots plegats. Per tant, avui, Alba, et toca a tu.
2: Vinc a jugar, sí.
0: Vens a jugar, ho tens tot a punt.
2: Tinc tot a punt.
0: I nosaltres som tot orelles, per tant, el micro és teu.
2: Endavant. No? Avui us porto una història de l'estimadíssima, de la gran Ethel Smyth. Una compositora anglesa coneguda per moltes excentricitats, com per exemple la de dirigir un himne en una presó amb un raspall de dents, o la d'enamorar-se perdudament de Virginia Woolf, que era 30 anys més jove ella, l'escriptora, i escriure-li pràcticament cada dia amb un resultat amorós que podríem considerar d'irregular.
0: Si algú irregular? Això és que alguna cosa hi ha, eh?
2: No, crec que no hi havia tampoc, res. No? Per part de la Ethel Smyth, crec que hi havia, però si voleu saber més d'això, ja us ho mireu
0: vosaltres. Asimètric.
2: Asimètric, sí, exacte. Gràcies, Maria. Potser el que no sabreu d'Ethel Smyth és que s'envoltava de la millor companyia possible, com són els gossos. Perquè un any abans de complir els 30 anys va adoptar la seva primera companyia canina i des d'aquell moment fins al final de la seva vida

0: vida, sempre va tenir un amic de quatre potes al seu voltant. El primer gos que va formar part de la seva vida va ser el Marco, un mestís meitat Sant Bernat. Jo no en sé massa de gossos, val? Jo, que el va salvar un amic de la compositora d'haver arrossegat, d'haver d'arrossegar pes en una botiga. Es veu que
1: el tenien com a bèstia de càrrega.
0: El tenien com a bèstia de càrrega. Llavors, diuen que aquest gos era tan caòtic i tan esbojarrat com la jove Ethel, i que una vegada en un assaig de música de cambra en què justament hi havia Johannes Brahms...
1: Justament.
0: Que, a més, sembla que fos una persona una mica sèria, no sé què us sembla. El gos va irrompre a la sala, va tirar cadires i faristols i es va col·locar entre Smythe i el compositor i va deixar ben atordits alguns dels músics que estaven tots concentrats en llegir la música.
1: Marco.
0: A més, el Marco aquest es veu que era una mica el terror dels seus amics i, especialment Tchaikovsky, intentava mantenir-se el màxim lluny possible del gos. Durant 12 anys el Marco va ser la joia de la seva vida, així l'anomenava, però un dia se'n va anar. I va crear un buit tan gran en la vida de Smythe que va decidir adoptar-ne un altre. En aquest cas va ser un gos de la raça Bobtail, que en català oficialment rep el nom d'antic gos pastor anglès. És un tipus de gos pelut i simpàtic que jo sempre me l'imagino esperant amb la llengua fora i les orelles caigudes.
1: Crec que sí, que ja en sabem la idea.
0: Sí. El cas és que amb aquest nou company va començar una autèntica dinastia, la Pan, perquè tots els gossos que conviurien amb ella, a partir d'aquest, serien d'aquesta raça i es dirien Pan. Per diferenciar-los els posaria un número. Pan primer, Pan segon i així.
2: I fins quan van arribar? Fins a quants?
0: Pan 6. Hi ha una mica de dubtes amb això, perquè no sé, n'hi ha algun que no saben quin número tenia, però la qüestió aquí, ja, centrem-nos, perquè n'hi havia un que era molt important, que és el Pan 4. Uh-huh. Ella li atorgava una intel·ligència pràcticament humana i un caràcter molt bondadós, i de fet confiava tant en el seu criteri que es va convertir en el seu crític musical. Perquè, tal com ella va deixar per escrit, el Pan 4 s'asseia sempre als peus del piano mentre ella estava allà pensant la música, sí, component, tot això. I quan ella li tocava un fragment de la seva música complet, Smythe observava atentament la seva reacció. Sí, el gos es quedava tranquil, és que li agradava la música. Però si alguna cosa no li acabava de convèncer, començava a bordar o s'aixecava i es passejava nerviosament, o sigui, de forma nerviosa per l'habitació. Tant és així que Ethel Smythe va arribar a afirmar que devia bona part del seu èxit, o una part del seu èxit, almenys...
2: Al Pan
0: 4. Al Pan 4. De fet, d'anècdotes amb els gossos de Ethel Smythe n'hi ha moltíssimes, i no ens les acabaríem. El Pan 5è,
2: sí,
0: es veu que era un lladregot, i un dia li va robar la dentadura postissa amb una persona.
2: Mare meva.
0: Senyora. I el Pan primer, per Smythe, era com un bebè, es veu. Devia ser més petitó, no sé. Sigui com sigui, la relació de la compositora amb els seus gossos era tan important que fins i tot va arribar a escriure un llibre de memòries dedicat a la seva família canina. I ara anem a la pregunta. És cert que Ethel Smythe va arribar a confiar tant en el criteri del Pan quart per acabar convertint-lo en un crític de la seva música?
1: I obrim debat!
0: Obrim debat!
1: Ostres! Què en penseu, noies? Com està jo? A mi m'ha agradat molt la història.
2: Sí, també, sí.
1: I entrem sempre en aquella lògica de... Sí, no és veritat, com l'Alba s'ha inventat tot això, no?
3: Que jo de l'Alba m'ho crec tot, eh?
1: Sí, jugades fort la temporada passada. O sigui que... No sé. Esther Plana, tu què dius? Que estàs molt silenciosa.
3: No, perquè vaig rumiant, no se sent aquí les neurones com corren per dins del cervell.
2: Home, quan hi ha aquesta... Però... Quan es crea aquest vincle tan estret amb un animal, que és veritat, i hi ha molts animals que els agrada molt la música.
0: Sí.
2: Jo penso que podria ser.
0: Sí. Jo no he tingut mai animals amb mi, però sí que convivia a prop d'una gateta, que a vegades, quan estudiava, em venia a escoltar.
2: Sí, sí, sí.
0: Això m'ha passat.
1: Sí. No marxava, almenys no marxava.
0: No, venia. Era curiós i pensava, a vegades
2: no celebreixen. N'hi ha que marxen, perquè la que treus, per exemple, un violí... Si tens un gat per allà...
1: Sí, espanta molt aquelles freqüències.
3: Jo tinc una amiga que quan toca l'arpa, el seu gos se li posa sota els pèls de l'arpa sempre.
0: Sí,
3: sí, sí, sempre, sempre.
1: Però clar, el Pan quart, Pan 4, com vulgueu dir-li...
0: No sé com li deia, clar.
1: Ja anem un pas més enllà. Vull dir que ella decidia, prenia decisions musicals en funció de la resposta del Pan 4. No és m'agrada o em relaxo als teus peus, sinó si això no m'agrada, això ho tatxo de partitura. És que anem ja.
0: És, clar, tampoc sabem si sempre al 100%. Clar. Això ens ha arribat...
2: Tu no has dit si al 100%.
0: No, no, això ja és un matís una mica que ja no ho sé, potser sí.
2: És tocar una cosa, veure que hi ha bona reacció per part del gos i...
3: Sí, sí, clar, perquè podem pensar que els animals tenen reacció a la música, o sigui que els agrada o no els agrada la música.
1: I tant. Per tant...
3: I no em sembla estrany, tampoc.
2: A mi m'agrada la història, a mi m'agraden els animals, i jo diré que sí.
0: D'acord.
3: A mi m'agrada la història, també.
1: Sí.
3: I això que hi hagués tants pans també em fa molt riure, o sigui que...
1: Sí. Que, i que li digues pan, també, com el Déu, així, com una cosa... Va, sí, avui te la comprem.
0: Tres sí, eh?
1: Avui te la comprem.
0: Tres, doncs sis. Fins divendres no,
2: no ho sabrem.
0: Sabrem,
2: eh? No, no, sabrem. No ho diguis, eh?
0: No, amb la despistada que sóc podria passar.
2: Per això, per això.
1: Però això, aprofitem per recordar vies de contacte. Dieu i la vostra al 627-480-116, 627-480-116, o a totsesmatinsdelmon@catmusica.cat, que només pel fet de participar, entrareu al sorteig d'entrades per un concert. Per tant, ja ho sabeu. I això mateix, acabem amb música, Alba?
0: Doncs sí, acabem amb música per a piano de Thel Smyth, o potser una d'aquestes peces que
1: imagineu-vos
0: allà passar...
1: al pan quart.
0: Exacte. És una peça que es diu Peça per a piano en mi major i la interpreta Liana Cervescu.

Doncs aquí teníem la música d'Ethel Smyth. Ara seguim endavant quan són justament 9:15 del matí amb una peça que ens trasllada al Renaixement anglès. És Rachel's Weeping, una de les peces més commovedores d'aquest repertori per consort de violes. Una composició on la melancolia fa que les violes s'entrellacin, que respirin juntes. Està escrita per Christopher Tye i la sentim amb el conjunt The Spirit of Gumbo.

0: Quin plaer quan les peces que abans ens resultaven desconegudes doncs comencen a fixar-se en la memòria i comences a reconèixer aquells girs, les sorpreses que amagava, no? Clara Schumann tancava el seu trio en sol menor amb un allegretto que combina delicadesa, moviment i una escriptura de cambra molt ben travada. El trio Rigamonti en destacava aquest diàleg entre els instruments, amb aquella elegància expressiva que mai no renuncia a aquesta profunditat. I ara sí, donem pas a la conversa d'avui.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb l'escriptora vallenca Margarida Arizeta, una de les veus més destacades de la literatura catalana contemporània, professora universitària durant dècades i distingida amb la Creu de Sant Jordi 2018, ha construït una trajectòria literària extensa i diversa que abraça la novel·la, la narrativa juvenil, la novel·la negra i la ficció històrica. La seva carrera va arrencar amb força l'any 1980, quan va obtenir el Premi Víctor Català de Contes i Narracions per Quan la pedra es torna fang a les mans. Només 2 anys després va guanyar el Premi Sant Joan de novel·la amb un febrer a la pell, iniciant una trajectòria que l'ha convertida en una autora de referència de les lletres catalanes. Ara acaba de publicar Libra i Leo, una novel·la dedicada a la figura del compositor vallenc Robert Gerhard i a la seva companya de vida, Poldi Feixtega, una història sobre l'amor, la música i la necessitat de crear, que dijous passat es va presentar al Museu de la Música de Barcelona i que aquest dimecres es tornarà a presentar al Teatre Principal de Valls. 2 presentacions incloses en la primera Biennal Robert Gerhard 2026. Bon dia i benvinguda, Margarida.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
2: Margarida, ets de Valls, com en Robert Gerhard. Ara bé, a partir de quan vas ser conscient de la seva existència i de la seva importància? I quan vas començar a tenir curiositat per la seva figura, per la figura de Robert Gerhard?
3: A veure, tothom té curiositat per la figura de Robert Gerhard i no ens ha estat mai desconegut. El que passa que és un compositor difícil i la seva música ha anat entrant a Valls de mica en mica. Jo hi vaig entrar per les cançons, que és allò que és més assequible, més digerible i més que res perquè uns amics meus, l'Anton Cardó i l'Helena Grajera, ells han interpretat moltes peces de Gerhard, ell al piano i ella és mezzo. I aleshores a través d'ells m'he familiaritzat amb aquesta música de Robert Gerhard, que d'entrada a la gent de Valls, a la majoria de la gent de Valls li sona encara estranya, però que és superinteressant. Llavors, això fa molt de temps, moltíssim temps, diria que fa 30 anys, és a dir, que fa ben bé mitja vida. Però no m'havia plantejat mai d'escriure una novel·la o qualsevol cosa sobre Robert Gerhard. A part, la família Gerhard la coneixem, ens coneixem, en Ferran Gerhard, nebot net del compositor, tenia la meva edat, érem companys, ell era periodista i escriptor, un escriptor genial, érem amics, vull dir que, per tant, Gerhard no era un personatge desconegut, però feia respecte.
2: Feia respecte, eh? Sí. Has anomenat l'Helena Grajera i l'Anton Cardó, que precisament el llibre està dedicat a la família Gerhard i a ells dos.
3: Sí, perquè amb ells va començar tot.
2: I com que has dit que vas començar escoltant les músiques, les primeres cançons que va compondre Robert Gerhard,

0: Ens deies, Margarida, que la música de Gerard de vegades pot això, infondre respecte, no?, en qui l'escolta, però és veritat, és ben veritat que aquestes cançons populars catalanes, doncs, són una bona porta d'entrada. Eh? Això que sentim és La Calàndria, no és una versió per piano i veu, sinó aquesta versió orquestral amb l'OBC i la veu de Núria Rial. I ens deies, a mi m'interessava, però en cap moment m'havia imaginat jo que em posaria a escriure un llibre. Quan arriba aquesta idea de vull escriure aquest llibre sobre Robert Gerard?
1: Suposo que comença a sorgir quan Navalls obren l'Espai Gerard a l'Institut d'Estudis Vallencs, que porten el quartet Gerard, que a més creen un audiovisual per presentar la seva biografia, la seva figura i fragments de la seva música, lligant la música acústica amb la música electrònica, és a dir, el seu paper en la música electrònica. Llavors jo em plantejo que, jo no he escrit mai res sobre Robert Gerard, però em plantejo que a Valls hi ha hagut una generació que va néixer a finals del segle XIX i començaments del segle XX que va ser fantàstica, una generació que en l'arquitectura, en la pintura, en la música va fer el camí de la descoberta, de l'experiència, de l'experimentació amb els llenguatges de l'art. Aquest és un tema que a mi m'ha interessat sempre des de la literatura, llavors vaig pensar, un dia he d'escriure sobre algú d'aquesta gent, no? I Gerard, sobretot quan em vaig començar a pensar en el paper de Leopoldi, de la seva dona, en la peripècia d'una vida que havia hagut de travessar no només diversos països, és a dir, Àustria, Alemanya, per aprendre, és a dir, en la seva etapa de formació, però després Barcelona i més tard l'exili, Cambridge, vaig pensar que la peripècia vital era extraordinària i que potser això donaria per una novel·la. Que no sabia si la podria, si la sabria fer, però aquí va començar l'aventura.
0: Aquest dubte, doncs, existeix, eh? Malgrat que tinguis tants anys d'ofici amb l'escriptura, de dir, això no sé si seré capaç de fer-ho.
1: Clar, la fase de documentació, és a dir, ficar-me... A mi m'interessava parlar sobre aquest període d'avantguardes, d'efervescència, sobretot de contacte entre artistes de diverses procedències, és a dir, pintors, músics, gent que des de la composició fa ballets i llavors resulta que pel ballet necessita ballarins, necessita escenògrafs, és a dir, que hi ha un poti-poti tremendo, no?, i que surt una música diferent condicionada per molts altres llenguatges. Clar, això a mi m'agradava, això m'interessava, però... Em feia molt de respecte perquè Gerard és una persona que ha existit, és una persona real i que al darrere tenia una quantitat enorme d'escrits. És a dir, escrits savis, monografies, tesis doctorals, articles, pàgines i espais enormes a internet. És a dir, que hi havia moltíssima gent que havia parlat de Robert Gerard, no? I jo volia fer una novel·la. Vaig pensar... Ho sabré fer, sobretot perquè la intenció i l'ambició de la novel·la era aconseguir que la gent que no ha entrat, la gent normal, la gent senzilla, la gent que no ha entrat a Gerard encara per la seva música i pogués entrar per la seva història, per la seva aventura vital.
2: Clar, i ho has fet agafant Leopoldi, sí, que és la seva dona, que és tal com se la coneixia, com una de les veus principals. Sí. Per tu era molt important? És a dir, creies que a través d'ella arribaríem a conèixer un Robert Gerard que no coneixíem?
1: Clar, Leopoldi, la veu de Leopoldi, hi ha dues veus, la veu objectiva, la veu que es mira en Robert Gerard des de fora i que se'ls mira tots dos i que es mira la música, que es mira els concerts i es mira la peripècia de la composició, però la veu de Leopoldi em permetia entrar en aquests espais íntims, en aquest espai domèstic, en aquest espai privat en què els personatges dialoguen, es mouen, tenen els somnis, les inquietuds, les ambicions, però també el dolor, la por del fracàs, l'experiència de la mort propera. És a dir, que me l'humanitzava, me'l feia domèstic, me'l feia proper. I el fet que de Leopoldi se n'hagi escrit tan poca cosa, se n'hagi dit pràcticament no se la coneix, jo pensava que és una dona importantíssima a la vida de Gerard i també a la música de Robert Gerard. Ell li dedica la seva primera sinfonia, no? I ell, en diverses ocasions, diu, escolta, la gent del públic no sé si com reaccionarà a la meva música, diu, però a la Poldi a mi ens agrada i amb això en tinc prou. Clar, la tenia, vull dir que l'havia de fer parlar, la
2: Poldi. És evident que tenia importància. Hi ha molts moments macos en la novel·la, que recordem, és una novel·la que la fas a partir de documentació històrica, però que també hi ha ficció, sí. El que passa que hi ha... Jo diria que hi ha poca ficció, hi ha
1: molta ficció, perquè resulta que aquests moments íntims, sí. Aquests diàlegs, a la realitat mai ningú no hi ha pogut assistir. Per tant, és ficció.
2: No, em refereixo que hi ha molta documentació històrica, molta, moltíssima, que has tret, evidentment, d'arxius, de cartes, de fotografies, i precisament les fotografies és el que t'ha servit per poder fer aquesta part de ficció més fictícia, no? També
1: sí, clar, és que la fotografia el que et mostra és una escena. Aleshores, tu quan veus la fotografia veus un fons, veus uns personatges, veus una llum... I d'alguna manera l'escena et ve donada per la fotografia. A partir d'aquí, que parlin els personatges o no, ja és una cosa de màgia.
0: Doncs abans parlaves de somnis, també d'aquest pes de la Poldi, de la dona, fins i tot també en l'univers creatiu. I nosaltres avui hem volgut també proposar un petit joc amb altres músiques, més enllà de Robert Gerhard, on, mira, doncs hem triat dues compositores. La primera d'elles és Germaine Taillefer. Si et sembla, sentim una mica del seu Reverie.

0: Què tal, així com a primera impressió?
1: És preciosa, és molt dolça i convida allò a deixar, a tancar els ulls i deixar-se portar, no? A deixar-se bressolar per les imaginacions, pels somnis, pels desigs. És moderna i alhora és tranquil·la, és plàcida, m'agrada molt.
0: Que bé, me n'alegro.
1: Sí.
0: I respecte d'aquest tema que hem començat a treure, ens deies que de Robert Gerhard entra a través de la figura de la Poldi, t'ha permès d'acostar-te a aquesta vessant domèstica, no?
1: Sí.
0: Aquesta part interior del personatge. És una part, trobo que és imprescindible, no? La part interior, la que sosté tota la resta de la vida pública i que mai no té aquest pes, no? No sé si també ho penses, si ho has reflexionat en aquest sentit.
1: Sí, no, de vegades es diu, i això també en literatura, que la cosa domèstica és cosa de dones, no? Que és la part femenina de la història, però la part domèstica és la que sosté l'artista, la que sosté el creador, i sense cap aquesta part domèstica, sobretot amb un personatge que ha hagut de viure l'exili durant tants anys, la figura del creador no se sosté. I si vas llegint les biografies publicades i els estudis publicats sobre Robert Gerhard, t'adones que aquesta part domèstica és molt important. El que passa que fins ara no n'ha parlat ningú i en forma de novel·la encara menys.
2: Mm-hmm. El llibre comença d'una manera meravellosa, és molt maco, realment a mi... és una novel·la que recomano. Dèiem que la Poldi és important. Hi ha un moment en què dius... i en què la Poldi diu, i sense saber com, vaig decidir que si volia entendre de veritat aquell home a qui havia ofert una flor en un impuls que encara em ruboritzava, havia de conèixer la seva llengua nadiua, havia d'accedir a aquell estadi en què es comunicava sense filtres ni vels, i havia d'entendre què significava per a ell la música sense esperar que ell s'interessés per mi. Havia d'aprendre a llegir les seves partitures. Devia ser aleshores que vaig veure que ell m'importava més que res al món, i me'n vaig enamorar. Són moments, clar, entre ells dos viuen moments molt dolços, molt romàntics, molt tendres, però també molts, molts moments difícils.
1: Sí.
2: Quin ha estat per tu, de totes aquestes escenes, de tots aquests moments difícils, durs que viuen, el més difícil i dur d'escriure?
1: El final. Però, esclar, no el puc explicar.
2: No l'escriuries, no? No faries un espòlier.
1: Al final, quan la Poldi que creia en els astres i en els horòscops, i per això Robert Gerhard escriu Libra i Leo, sí, diu, som tots dos, jo sóc Libra i tu Leo, ell hi creia des del punt de vista mitològic, ella des del punt de vista astrològic, ella pensava que la vida de Gerhard seria molt més llarga que la d'ella. I de fet ho és, la vida musical, no? La vida de l'artista. Però Gerhard la va deixar i ella va viure 20 anys sola, sense Robert Gerhard. Aleshores, aquesta buidor, aquesta solitud que ha fet que fins i tot la família de Robert Gerhard, és a dir, els nebots, etc., que volien parlar amb la Poldi, no aconseguissin tenir aquesta comunió, aquesta familiaritat, aquesta intimitat, perquè la Poldi va viure d'una manera terrible la solitud, la seva vida sense Robert Gerhard. Això ha estat difícil d'escriure, i jo diria que fins i tot llegir-t'ho és emotiu. Mm-hmm. Tot i que és breu, eh?
2: Ja. Clar, comença amb un Robert Gerhard jove, té
1: sí.
2: 27 anys.
1: 27 anys. Sí,
2: se'n va a Viena. Es prepara per anar-se a trobar amb Arnold Schoenberg, que sí. El considera el seu gran mestre, que vol que li ensenyi música, que li faci, que li faci classes, evidentment. I una de les coses que també remarques molt és l'amistat que hi va haver entre el matrimoni sí. Gerhard i Schoenberg.
1: Sí, sí. I la Poldi i la Gertrud.
2: I la complicitat entre elles dues,
1: Poldi,
2: eh?
1: Poldi i Gertrud, sí. La complicitat i, sobretot, que Robert Gerhard, tota la seva vida de compositor és com un repte per poder demostrar, viu o mort, a Schoenberg, que el seu mestratge havia fructificat, no?
2: Uh-huh.
1: Que ell s'havia convertit realment en un compositor seriós, que en deia, no? És una amistat que va més enllà de la música, perquè és una amistat que es forja a través de les complicitats personals, de les complicitats dels exilis, d'un ideari, no diré polític, però sí un ideal de fraternitat humana internacional, més enllà de les diferències de religions, de les diferències idiomàtiques, de les diferències de procedència geogràfica. És fonamental aquesta amistat. I quan finalment mor Gertrud Schönberg després del músic, d'alguna manera ells senten que es queden orfes, i així ho expliquen a les seves cartes, no? I aquesta orfanesa és com, diu, bé, diu, ara és com quan se te'n mor els pares, no? Diu, ara ja estic sol a primera fila davant del món. És importantíssim, això. I d'altra banda, el deute que té Gerard amb Schönberg, diu, bé, diu, és que jo, música dodecatònica pura, segurament no l'arribaré a fer mai, no? Perquè jo vinc d'una altra banda, tenia unes altres aspiracions, he après tot això, ho faig servir, no sé si estic traint el mestre, no? Aquest dubte que hi és en tot al llarg de la vida.
2: Clar, també parla, no, de que hi ha artistes que segueixen el que els han ensenyat els mestres i n'hi ha que obren nous camins, i això és el que d'alguna manera va fer Arnold Schönberg.
1: Sí, sí, sí.
2: I ell volia saber com ho havia fet.
1: Com ho havia fet, i es posa a estudiar les seves obres d'una manera sistemàtica per poder descobrir si és que allò té un patró. Però alhora després resulta que diu, en una de les cartes que envia el seu germà, li diu, escolta, però això del patró, és clar, una cosa és que tu, després de fer l'obra, els teus, els que l'escolten, els que la llegeixen, descobreixin que l'obra segueix un patró, i l'altra cosa és que tu et posis el patró davant a l'hora de crear, no? Perquè em semblaria que estic reproduint el paper pintat de la paret, no?
0: Doncs bé, si us sembla, recuperem una mica de nou la música de Robert Gerhard.

0: Doncs aquí tenim Robert Gerhard de nou explorant aquest lligam entre el passat i el seu present i la seva visió de música de futur amb aquesta xacona per violí sol. I bé, et volíem preguntar, ja entrant una mica també a la teva part d'ofici, quan escrivies aquesta història t'has acompanyat de la música de Robert Gerhard per fer-ho?
1: Sempre, sí. I, esclar, i tal com ell recomanava, escoltant-la moltes vegades, perquè sobretot quan entrem al període de la música abstracta, despullada de qualsevol agafador pel profà, és a dir, per la persona que no és especialista en música, per la persona que no està molt acostumada a sentir la música de Gerhard, llavors has de saber què estàs escoltant, no? T'hi has de fixar, dius, a veure, jo què estic sentint ara? I era indispensable escoltar la música per poder entendre després, per poder-lo posar a caminar, per poder-lo posar a dialogar i per poder entendre què estava fent i de quina manera ho estava fent. Sí, sí, la música sempre m'ha acompanyat. Però perdona, quan no em posava música de fons de Gerhard, perquè és impossible posar música de fons de Gerhard,
0: sí.
1: Me la feia escoltar, em feia deixar-ho tot i escoltar-m'ho i tornar-me-la a posar i tornar-la a escoltar, però no em podia posar música mentre escrivia.
0: És com crear el marc, no?, per després poder-hi entrar.
1: Exacte.
0: I jo el que et volia preguntar també és estirant aquesta idea que ens deies del profà que s'hi acosta, no?, al so de Gerhard. Què hi has trobat acostant-hi des d'aquí?
1: A veure, he après a escoltar-lo, a mi fins fa molt pocs anys, quan s'acabava l'etapa de Barcelona o quan s'acabava la primera etapa de Cambridge, és a dir, l'època de la Segona Guerra Mundial, que encara la música popular, els ressons de música popular eren presents a les seues peces i podies trobar una melodia o fins i tot una línia argumental que et feia seguir les seues composicions, quan s'acaba això, que tot és més àrid, tot és més abstracte, tot és a dir, que no tens agafadors enlloc, m'era més complicat a mi entendre els seus models abstractes, la seva rigidesa matemàtica. I clar, i aleshores vaig aprendre a escoltar els instruments, els efectes dels instruments, les diverses maneres de tocar els instruments, la incorporació de sons que no eren habituals, clar, a la seva època van ser absolutament moderns,
0: sí,
1: ara ja els fa tothom, no?
0: Tota aquesta part de l'electrònica, tot això, sí.
1: Exacte, o fins i tot tocar les cordes del piano, doncs allò, o rascar.
0: Altres tècniques,
1: sí,
0: clar.
1: Altres tècniques, no? Vaig aprendre a observar això i a meravellar-me de la manera que entraven els instruments, que dialogaven els instruments, els efectes acústics, els efectes electroacústics. És una altra manera d'escoltar.
2: La novel·la també és una mostra que els artistes, com a persones, també són vulnerables, no? No només són genis.
1: Sí. Sí, és clar, aquesta és la part humana. Jo diria que és el que fa entrar la novel·la en aquella gent que no és necessàriament especialistes de música, però que voldria que també interessés a la gent que estima i que coneix a fons la música de Gerhard. La peripècia humana, les ensapegades, les morts de familiars, el fet que, no sé, per exemple, a l'exili, doncs, que feia una colla d'anys que estava separat de la seva mare, que estaven en una època van estar molt a prop però sense saber-ho i després estaven lluny, la seva mare es va morir i no va poder anar ni a l'enterrament, no? El dolor d'això, la seva crisi dels 40, no? Que li explica això, què ha passat una crisi dels 40? Sí, sí, i la gana, el fet d'haver de posar de construir un galliner al jardí, no? Diu, és que jo m'agraden les feines manuals i jo me l'imagino Robert Gerhard amb la seva música, la seva personalitat i tot, muntant allò, picant fusta, amb les fustetes, muntant un galliner per poder tenir gallines perquè necessitaven els ous, no?
2: Sí, ara ho estic buscant. Exacte, en el llibre es parla, no?, de com era Robert Gerhard ja de petit, és
1: sí.
2: A dir, de ben petit, que tenia una ment molt ordenada,
1: sí.
2: Capaç de copsar l'espai, les proporcions, els moviments, l'harmonia dels cossos i de convertir les seves percepcions en llenguatge.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant,
1: sí.
2: Era capaç de poder fer tot això, fins i tot un galliner.
1: Sí, sí, sí, era capaç de fer qualsevol cosa, és a dir, d'habilitats manuals i d'habilitats mentals. I clar, i una de les coses que et fascina de Robert Gerhard és la quantitat d'idiomes que parla, no?
2: Sí, sí.
1: Parla català, evidentment, parla castellà, parla francès, perquè l'estudia de molt petit i la seva mare parlava francès, però també parlava alemany, el seu pare parlava alemany, i després quan se'n va a Cambridge, que anglès encara no en parlava, doncs parla un anglès floridíssim, no? Un anglès impecable. Llavors, és una persona que té un cap allò compartimentat, però molt ben endreçat.
2: I en la seva intimitat, aquest català ballenc.
1: Aquest català ballenc,
2: sí,
1: sí.
2: No el deixa, no?
1: No, i la Paldi explica, diu, jo, diu, he après a renegar en català. No? Quan ens barallem, diu, ens barallem en català.
2: La Paldi, que també diu, m'havia preparat mentalment per acceptar i estimar la terra de l'home de la meva vida, la llengua, els colors, les olors, la música, les persones, i a desarrelar-me de tot el que m'havia fet tal com era, de la meva gent, les muntanyes, del Danubi. Clar, la Poldi, abans parlàvem d'aquesta complicitat que tenien entre ella i la dona també d'Arnold Schoenberg, la Gertrude, una complicitat de devoció artística i de posar-se al servei del geni, perquè això és el que va fer la Poldi.
1: Sí.
2: Completament.
1: Sí, i fer possible que ell no tingui mal de caps perquè pugui crear, no? Aquestes preocupacions per la vida quotidiana, preocupacions per l'economia, preocupacions pels contractes, preocupacions per si avui hi haurà sopar o no hi haurà sopar, d'això me'n cuido jo, no? Això és resultat, bé, d'una banda del seu enamorament pel personatge, per la persona, però d'altra banda d'aquesta estratègia de devoció per l'artista, de posar-li la vida fàcil, de fer, i de desarrelar-se de tot. És a dir, la meva pàtria és Robert Gerhard, no? Per la
2: totalment. Sí. A mi em va fer molta gràcia, és molt maca l'escena, quan expliques, no, que ella parla amb la Gertrude i li diu, és que tu fas això, tens aquestes altres coses, jo què puc fer, a què em puc dedicar, no, a banda de ser la dona de Robert Gerhard. Sí. I al final, pensant, li diu, seu aquí, parla amb Robert Gerhard i li diu que ja ho té, que serà la seva
1: agent. Sí.
2: I ell, aquest moment, no?, com descriu la mirada de Robert Gerhard, els somriures, es nota, no?, que a banda d'ell estar profundament enamorada de Robert Gerhard, ell també n'està profundament enamorat d'ella, i sí, la té en un podi,
1: sí,
2: realment.
1: Sí, sí, i fins a l'últim moment de la seva vida, no? I aquesta història d'amor que jo he percebut a través de les cartes, a través dels documents privats, a través de les fotografies, és el que ha fet que, si no ho estava del tot, a través de la meva escriptura, quan he arribat al final del llibre, jo estava profundament enamorada de Robert Gerhard. No sé si s'ha notat o no, però és que jo he agafat una devoció per la persona, pel músic, pel polític, perquè en el fons ell no havia sigut mai, no havia volgut ser mai un home polític, però era polític en el sentit d'una persona que va més enllà de la seva vida personal, és a dir, que dedica també la seva imaginació, dedica també el seu treball a fer que el que hi ha al seu voltant prosperi.
2: Sí, sí.
1: Projectar els músics catalans al món, després fer que la Societat Internacional per la Música Contemporània funcioni, fer que la ràdio s'escolti música, que durant la guerra hi hagi música de qualitat perquè la gent la pugui escoltar. És a dir, que no és un home que es tanca en el seu castell i que viu privadament només per la seva música, ell viu per un món millor, no? I això és fantàstic.
0: Doncs va, que abans hem anunciat que et posaríem en diàleg amb dues compositores, ens queda la segona, Caroline Shaw, amb aquest concert per clave i cordes.

0: Bé, hem volgut triar aquesta peça també per posar-la en connexió amb el concert per clave que va escriure el propi Robert Gerhard el 1953, per aquesta idea de nou, connectar elements del passat amb el present i fer-los expandir cap al futur. Què t'ha semblat aquesta?
1: És magnífica, és solemne, és grandiosa, i alhora el que m'ha agradat molt és aquest moment final, aquest contrast entre el pinçament de cordes de l'instrument antic i aquestes cordes polsades pels dits, aquestes cordes modernes, vull dir, aquest joc, aquest diàleg present-passat, el trobo tendríssim.
0: I tant. I bé, jo tenia una curiositat.
1: A veure.
0: A nivell astrològic t'has hagut de documentar o és simplement seguir els camins que has trobat amb les cartes i amb les descripcions que entre ells mateixos se'n feien d'un a l'altre?
1: A veure, a nivell astrològic no he aprofundit gaire perquè jo sóc ascendent Leo i per tant la Poldi l'entenia.
0: Directament, no?
1: Sí. I aleshores el que sí que he fet des del punt de vista mitològic... A veure, a mi m'agrada molt observar les constel·lacions i una de les coses que vaig fer l'any passat, per exemple, és anar en un convent de l'Aragó una nit d'hivern a veure com pujava la Via Làctea i com pujaven els bessons, que per cert hi són, allà a Gèminis, i entendre una mica la seva posició al cel. I això ha fet que, un cop publicada la novel·la, la viuda d'en Carles Gerhard, la Tona Pissunyer, que viu a Mèxic, que és neboda de... El seu marit era nebot de Robert Gerhard, clar, ell ha traduït del grec i ha estat un estudiós de la mitologia. I la Tona em deia, em va trucar, i em deia, diu, és que estic veient el Carles, que estic veient, diu, la seva, aquesta veneració, no només pel cel, sinó pel que hi ha al cel relacionat amb els mites grecs. No? Sí, sí que m'ha interessat, perquè d'alguna manera això lligava amb coses que m'interessen a mi.
2: Per cert, els familiars de Gerhard estan llegint el llibre?
1: Sí, el nebot, el Ferran, que viu a Tarragona, 90 i tants anys, l'està llegint, sí, i la Tona Pissunyer, 90 també i tants anys, a Mèxic, està llegint el llibre. Va començar mirant l'índex, els capítols que sortien, que li semblava que sortien ells, però clar, després ha descobert, mica en mica, que surten a tot arreu. I de tant en tant m'envia un missatge, em truca, oh, he trobat això, està entusiasmada, està reconeixent fins i tot la Poldi, perquè la relació entre la Poldi i els familiars, sobretot no amb els germans, sinó amb els més joves, clar, la Poldi va viure molt més, va ser molt abrupta, i diu, ara estic descobrint, no, estic redescobrint la Poldi. I una cosa que em comentava, dic, oh, diu, escolta, diu, aquest parell, clar, diu, quan vivien a Tulln, a Viena, diu, ja vivien junts abans de casar-se. Diu, clar, diu, això, diu, no s'havia sabut mai, no s'havia dit mai. Dic, això és el que em sembla a mi entendre pels documents i per les cartes. Diu, clar, diu, això feien els artistes, no? Vull dir que sí, aquest diàleg amb els familiars hi és i el trobo tendríssim.
2: Clar, parles fas referència a les obres, a la música, el que no fas és explicar la música, perquè, no. Tal com tu dius, Robert Gerhard deia que la seva música no s'havia d'explicar.
1: No, això... S'ha d'escoltar, si convé, diverses vegades, tot i que si no t'expliquen una mica què hi trobaràs, de vegades és complicat per la gent que no hi està basada.
2: Creus que la cultura catalana encara té un deute pendent amb moltes personalitats que, com ell, potser doncs, van haver d'exiliar-se?
1: Moltíssima, perquè suposo que perquè no tenim un estat propi, i llavors Robert Gerhard resulta que no se l'ha apropiat ningú, se l'han apropiat els anglesos, quan li van donar, quan el van investir doctor honoris causa per la Universitat de Cambridge, deien, després de Handel, és el millor que li ha passat a la cultura anglesa, això, Robert Gerhard, no? I clar, dius, en el món està reconegudíssim. Nosaltres sembla que volem i dolem, no? Ni Espanya ni Catalunya. Espanya potser

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya torna amb el prestigiós director Stephen Frears com a gran convidat. La programació destaca per la projecció de grans estrenes internacionals guardonades amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Premi al Millor Film de Sundance. Més informació a clamfestival.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida aquesta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o entren en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.
6: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
7: Un quart d'onze del matí, per obrir el nostre darrer tram de selecció, us proposo sentir el primer moviment de la segona sinfonia de Louise Farrenc, una introducció expectant i continguda que desemboca en un allegro ple d'empenta i d'impuls. L'escriptura orquestral d'aquesta autora és sòlida, dramàtica i està plena de contrastos, i en aquesta versió, Laurence Aquilby i l'Ínsula Orquestra en fan emergir tant la força estructural com l'energia romàntica. La sentim, aquest andante allegro, de la segona sinfonia de Louise Farrenc.

Doncs així comença la segona sinfonia de Louise Farrenc, aquesta compositora francesa. Aquí hem sentit interpretada pels membres de l'Ínsula Orquestra, dirigida per Laurence Equilbay. I ara, doncs, una capbussada al món de la cançó francesa, gràcies a Gabriel Fauré i Leversot. A Leversot, Fauré posa música a un poema que contraposa els bressols que queden a terra amb els vaixells que marxen mar endins. Una línia vocal continguda i nostàlgica converteix la peça en una reflexió subtil sobre l'absència i la separació. La sentirem en la versió de Véronique Jean i Roger Vignolles.

El conjunt La Sereníssima, sota la direcció d'Adrian Chandler, i aquesta sonata per dos violoncels i continu de Benedetto Marcello. N'hem sentit el segon moviment, un allegro àgil, de gest net i aquesta conversa constant entre les veus. I doncs ara recuperarem un dels noms que més va influir a Frédéric Chopin a l'hora d'escriure, que és el de Maria Szymanowska. D'aquesta compositora polonesa sentirem el seu nocturn en si bemoll major, que pertany a aquell romantisme primerenc que confia la intensitat a la melodia i al cant interior. I precisament en sentirem un arranjament on la melodia passa a un primeríssim pla. És un arranjament del pianista Julian Rimm on s'incorpora el violoncel de Rafael Agrom.

0: Doncs amb aquest nocturn de Maria Szymanowska donem la benvinguda a l'estudi la Gisela Pi. Bon dia, Gisela.
1: Bon dia.
2: Bon dia
1: a totes dues.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt... Bueno, avui vinc una miqueta tocadeta
2: de concert.
1: Digue-ho, digue-ho, digue-ho. Super... Aquesta setmana realment està sent una setmana musicalment perfecta per mi, perquè hi vam tenir en Dudamel amb la New York Philharmonic, que crec que va ser deliciós. Mm-hmm. Avui em toca Javan, que és un músic brasiler, que qui conegui la música brasilera sabrà que a nivell harmònic no hi ha res millor. I dijous vaig a París a veure Stevie Wonder amb l'Oquàtic.
2: Caram, noia! Per favor, Stevie Wonder!
1: Tot és per feina, eh? Tot això seria relacionat amb la feina. Sí, tant de bo, tant de bo, tant de bo. No, feina i plaer, òbviament.
0: A veure, això t'anava a dir. Arribes aquí i dius, mireu, noies, ai, això, avui de... I dius,
2: quina
0: no,
2: setmana més plena.
1: Com la Maria José Anglès, que fa com la carteta de tots els concerts de la setmana, doncs aquesta setmana, com es diria vulgarment, me'ls clavo tots.
0: Doncs em sembla meravellós i nosaltres agraïdes que ho comparteixis amb nosaltres. Per tant, ara sí... T'hem d'extreure una mica d'aquest nuvolet de concerts que tens aquesta setmana, perquè ens toca entrar a psicomúsica i a veure quin tema ens portes.
1: De fet, una miqueta ho volia fer a propòsit, perquè avui parlarem de què passa a la vida dels professionals fora de la professió, que fa que es potenciïn aquestes habilitats professionals. De la mateixa manera que vosaltres sou melòmanes a banda d'estar aquí parlant i que teniu el vostre enriquiment fora d'aquí, a vegades relacionat amb la música i a vegades no, avui parlarem d'aquesta sensació que tenim molts professionals que ens dediquem a una cosa molt específica, una cosa molt, molt concreta, i que ens hem d'enriquir d'altres àmbits per no punxar, per no cremar-nos i per acabar sent professionals una miqueta millors, però en transversal, no tant en aquest fil tan prim que ens demana la professió. Llavors, volia començar amb aquesta pregunta. Imagineu que demà, pel que sigui, per una lesió, per un canvi de vida o simplement per una mala ratxa, no poguéssiu desenvolupar la vostra professió durant 6 mesos. Qui seríeu? Qui us imagineu que seríeu? I quin seria el vostre estat d'ànim? Doncs per a molts músics i per a moltes músiques aquesta pregunta genera un buit real, gairebé vertiginós, i sovint és motiu de que vinguin a consulta. Avui parlarem d'aquest fenomen que la psicologia anomena fusió identitat-rendiment, que passa quan el que fem i qui som es converteix en la mateixa cosa.

0: M'agrada perquè ens proposes avui música de la New York Philharmonic, eh? Amb Gustavo Dudamel, per seguir
1: perquè serà, no? Perquè serà.
2: Està buscadíssim, això. Aquesta frontera entre la vida personal i, exactament, la vida professional.
0: Sí, sí. Aquí, quan has fet aquesta pregunta, hem fet, jo crec, aquí un glups intens, l'Ester i jo, perquè és un bon meló aquest que portes avui, aquest de posar tots els ous al mateix cistell, no? Podríem dir.
2: Exactament. I parlarem avui també de com reparar en cas que passi, no? En psicologia social parlem del self, que és aquest conjunt de rols i facetes amb les quals ens definim. Que pot ser que quan et preguntin, hola, com et dius, què tal, hola, em dic tal, i soc, i aquesta primera paraula que fem servir aquí, habitualment ens delata amb quin és el self amb el qual ens identifiquem més. Pot ser pare, mare, amic, professional, aficionat o aficionada a alguna cosa, membre d'una comunitat. Com més pilars sostenen la identitat d'una persona, més resistent ens fem davant d'un cop en qualsevol d'aquests nichos, no? I és el que habitualment s'anomena complexitat de l'autoconcepte. És a dir, quan més diversificat o quan més complexa sigui aquest concepte de self, millor anirem o més equipades anirem per la vida. Aleshores, quin és el problema? El problema apareix quan tota la identitat es concentra en un sol pilar. Per exemple, soc violinista, o soc mare, que són dels dos que més sento, per exemple, a consulta, no? M'identifico molt amb aquella cosa que més hores faig al dia, i és habitual que quantes més hores m'hi passo en un lloc, doncs més m'identifico amb allò. El que passa que que si l'única resposta a qui soc és això, en aquest cas, qualsevol amenaça a aquest rol, una lesió, una mala crítica, un rebuig en una audició...
1: S'enfonsa el món.
2: Exacte. Se't queda aquella frase clavada i no s'experimenta com una cosa puntual, sinó com una amenaça existencial. És a dir, és com si t'haguessin... De fet, hi ha la frase feta, no?, de m'han matat. Sí, no és que he fallat en una cosa, sinó és que he fallat en qui sóc, m'han matat.
0: Clar, ja no, és com si no es posés en dubte el valor del fet en si, no? D'aquella audició que potser no ha anat com m'esperava, sinó de qui ets, de tu com a persona, no? Entres ja en un terreny delicat.
2: Exactament. De fet, ahir va passar... Sí, ho dic perquè crec que ho hauríem de normalitzar. Ahir va passar que una persona dins de l'orquestra va marxar de l'escenari. En aquest concert. Doncs al moment que ella es va aixecar, jo ja, clar, jo vaig allà estudiar una miqueta, llavors em guio molt per, no només pel so, sinó per les cares que fa tothom, per quan es connecten, quan descansen, quan es tornen a comentar. I deia, aquesta noia va fent senyals i va fent marques a la companya del costat i, pobreta, no sé com ho remuntarà. I finalment es va aixecar i va marxar. Jo no ho havia vist mai en directe, ho he sentit, però ho m'han explicat.
1: Es va aixecar aquí, no? La que feia senyals o l'altra?
2: No, no, la noia que es queixava, semblava que es queixés d'algú de l'orella, de com el
0: que no es trobés bé,
2: no s'estava trobant bé. Es va aixecar i va marxar. Llavors, clar, pensava, no tinc ni idea del que hi ha aquí al darrere, i, òbviament, em passa com en els avions, que si algú té hiperventilació, tinc moltes ganes d'ajudar, però això seria com intrusisme o paternalisme, llavors no ho fem habitualment, i en aquests moments penses, ostres, quines seran les conseqüències d'aquest moment tan petit, tan curt, i que la majoria de gent no se n'ha adonat? Si no li estàvem... Jo, de fet, em poso per veure bé les cares i les vaig rastrejant, per això potser... Pensava, la majoria de gent no se n'haurà adonat i aquesta noia potser ha de portar això arrossegat durant els propers 2 anys i potser... No ho sé, potser és molt resilient
0: i
2: vés a saber i potser tothom estava assabentat i tenia algun problema de pressió. No ho sabem. Però, doncs això, aquesta alta exigència vocacional des de la infància, dins del món de la música, de la dansa, de l'esport d'elit, es comença tan aviat i s'hi dedica tant de temps que és inevitable sovint no identificar-te només amb aquesta faceta i queden les altres facetes de la persona, les socials, les intel·lectuals, les de lleure, menys desenvolupades, com si diguéssim.
0: Clar, però al final, per salut mental, diríem, hauríem de tenir més en compte que podem ser moltes coses. O que el valor de la persona no depèn del que fas, no?
2: Exactament. El que passa és que la nostra experiència directa, si ens diu el contrari, si estem 6 hores amb un violí i veiem paret o veiem finestra cada dia en el mateix lloc, la nostra identitat es va reduint sense que ens n'adonem. I és aquesta perversió que tenen els sentits, a vegades, de que la meva experiència al final em determina més qui sóc, que no pas les idees que jo vulgui tenir. I aquí us volia portar 3 exemples que són relativament recents o importants d'aquesta última setmana. No sé si us aneu assabentat, que aquesta setmana s'han donat els Premis Nobel, alguns Premis Nobel, i una cosa que tenen 12 vegades més freqüent els Premis Nobel, o les persones que tenen un Premi Nobel respecte a la resta de professionals d'un camp, és que aquestes persones habitualment escriuen poesia o novel·la de ficció, són persones que se'ls dona bé o se'ls dona especialment bé tenir aquest cultiu que no necessàriament és científic o del seu camp, sinó que és més oníric, més artístic, i això és 12 vegades més freqüent dins les persones top de qualsevol àmbit que guanyen un Nobel versus les que no el tenen. Per exemple, ja tenim un indicador aquí de que les persones que treballen molt dur no necessàriament seran tan punteres com aquelles persones, si entenem que el Premi Nobel és meritocràtic, aquí ja entraríem també amb
0: un altre debat.
2: Però aquí ens endinsem ja amb el punt de tenir com a contrapunt la poesia, o tenir com a contrapunt ser malhomen, o tenir com a contrapunt un altre esport quan ets esportista. Això ens dona un lloc on poder reposar quan les coses van maldades. Altres exemples, com per exemple, crec que ho hem mencionat algun cop la temporada passada, hi ha esportistes que realment tenen un segon esport, i un segon esport que no acostumen a jugar malament, és a dir, que fins i tot podria ser una sortida professional amb lligues una miqueta més baixes, no? Mm-hmm. I el cas més sonat va ser Michael Jordan, que va deixar el bàsquet per al béisbol, encara que no li va anar del tot bé, però va jugar a primera lliga, no? I després tenim un altre exemple que em sembla més cenyit a la població general, que són, per exemple, les mares professionals, les que un cop les músiques, que un cop són mares, han de navegar aquests dos indrets. Parlo de dones perquè en homes no és tan freqüent que la càrrega, tant mental com física, entri en competició amb l'àmbit professional, i aquí ensenyeixo les estadístiques. Llavors, amb les dones, per exemple, l'altre dia em preguntava una de no sé com ho faig, però des que tinc fills he perdut l'hàbit de posar-me a estudiar. Començo, però sempre hi ha la rentadora, hi ha algun pensament intrusiu que em despista. Mm-hmm. I aquesta pobra dona, clar, volia estudiar a casa seva amb el so de la rentadora que mentre estaven fent la sessió se sentia de fons. Alhora era el mateix so de la rentadora que la meva pròpia rentadora i pensava, home, és que no m'estranya que t'espisti. No, clar, això és directament un intrusiu, o sigui, un so intrusiu. Com has d'estudiar amb això? Hem d'estudiar fora de casa. I ella, no se m'havia acudit. És a dir, el fet de tenir un àmbit separat de la llar. He lluitat tant per tenir una habitació a casa on pogués estudiar que mai se m'hagués acudit tenir aquest sector compartimentalitzat fora, que és això, les diferents cistelles en els diferents camps. Així que a partir d'aquí parlarem de com és que ens costa tant separar-ho i com fer-ho per separar aquests àmbits.

0: Aleshores, per què ens costa tant, o per què creieu que ens costa tant separar aquests mons?
1: Per què creiem que ens costa tant?
0: Sí, què creieu vosaltres?
2: No sé, potser té a veure amb el que deies tu de l'experiència, no?, de cada dia, de tenir tantes hores dedicades a allò i
1: bé, per un sentit com... de responsabilitat? No ho sé.
2: No ho sé. Il·lumina'ns, sisplau.
0: Aquí diríem que l'art i qualsevol professió que sigui aquella amb la qual t'identifiques absolutament, és a dir, aquella en la que creus que tu has de portar alguna cosa diferencial, que a vegades pot ser que ets comercial d'una empresa d'entrega de paquets, eh? És a dir, no cal que siguin professions de més o menys prestigi a nivell social, sinó professions en les quals tu et vols entregar i vols fer les coses ben fetes i amb amor, aquell concepte grec de meraki, de fer-ho des d'un lloc bonic. Aleshores, en aquest punt on hi ha aquesta entrega, quan interpretem, alhora ens hi posem amb una part molt més íntima de nosaltres mateixos, hi ha una inversió que va més enllà de la mera tècnica, sinó que entra en l'emoció, la sensibilitat i aquest desviure'ns o aquests anys d'esforç que requereix. Aleshores, és lògic que la frontera en el que faig el que sóc doncs es comenci a difuminar, amb el temps es va difuminant. El problema no és tant sentir-se identificat amb el nostre art, que tot bé, sinó no tenir res més, és a dir, no tenir l'amant, que jo en dic, del gremi, és a dir, tot gremi necessita un petit amant com a mínim un. I després ja veurem. Els psicòlegs esportius que han estudiat molt això i que treballen amb atletes d'èlit han descrit aquest fenomen com que els esportistes que arriben al final de la carrera sense haver desenvolupat mai una identitat fora d'aquesta competició, al moment de la retirada, és com aquestes jubilacions de grans mestres de música, que de fet això també abunda teràpia, no? En el moment que t'has de jubilar i dius, ai mare, doncs, jo sempre he estat professora de viola, i ara què faré amb la meva vida? Si jo només m'entrego i sóc bona en això i m'identifico. Aleshores, aquesta crisi identitària no només és professional, sinó que també és personal i passa per establir una nova etapa on finalment aprenem a diversificar i a treure plaer d'altres àmbits. Aleshores, això, paradoxalment, ens passa que els músics amb una identitat més àmplia solen sostenir molt millor la pressió escènica i punxen molt menys aquella persona que surt a córrer els caps de setmana, malgrat aquesta activitat podria anar en detriment de lesionar-se, per exemple. Doncs prendre aquest risc com per apostar a més d'un àmbit. I quan el rendiment d'un dia concret comença llavors a no definir ja el meu valor i baixa l'ansietat, per tant, perquè sé que doncs, si això em falla 6 mesos, tinc allò altre i allò altre i allò altre que em pot sostenir. Aleshores, ampliar aquest autoconcepte no necessàriament passa per deixar d'estimar la música o deixar de posar-nos-hi o posar-nos-hi amb menys ganes, ni tampoc relativitzar-ne la importància. Vull que això quedi clar, perquè a vegades em diuen, home, què he de fer menys hores d'això? No ho sé, prova a fer igual d'hores d'una altra cosa, i sí, vol dir cuinar, és a dir, fer un descanset després de 3 hores de tocar violí, fer un descans i ens cuinem una hora sencera i busquem plats d'una hora sencera, al teu cervell l'enganyem una miqueta, ja fem aquesta pauseta...
1: Potser el rendiment també serà més gran.
0: Exacte. O sortir a passejar, per exemple, que aquesta és una que té molt baix cost, i aprofites per anar fins a un supermercat que està una miqueta més llunyà, però aquest passeig, si l'allarguem mitja hora, 40 minuts, ja difumina aquesta identitat prèvia i ens permet afluixar. Aleshores, per ampliar aquest autoconcepte, podríem pensar en diferents maneres, us en porto 4,
2: com començar-ho
0: a entrenar. La primera, la meva preferida, seria preguntar-se periòdicament si avui no pogués tocar, què em faria sentir jo mateix o jo mateixa igualment. Per mi aquesta és clau. I
2: m'agrada.
0: Això, si us ho podeu començar a preguntar a partir d'ara, no tindrem crisis existencials ni als 40 ni als 50, perquè ja ens connecta amb l'arrel. Després, la segona, que per mi seria important, seria cultivar interessos i relacions, sobretot relacions alienes completament en el nostre món, en el món musical, apuntar-se a escacs, alguna cosa que sigui, per combatre aquesta culpa de fons de estic perdent el temps pel fet que no estigui relacionat amb la meva feina, que això estarà de fons i està bé sostenir aquesta culpa de base. Una altra cosa que seria important seria separar l'avaluació d'una interpretació concreta, el que dèiem d'això, d'un moment com crític com el d'ahir, del meu valor personal així global. Llavors, poder-nos dir, avui no m'ha sortit bé això, o avui no he pogut sostenir la pressió d'aquí, versus un, per tant, no val res. No cal pensar no val res, és avui és una cosa temporal.
1: Puntual,
0: avui
1: sí,
0: ha estat així.
2: Aquell moment.
0: Sí. I després, finalment, recordar que la identitat artística inclou molt més que el resultat que tenim davant del públic. Ahir veia el Dudamel, que ja sabeu que és molt expressiu físicament, sembla que estigui ballant tota l'estona, i això ho tenen en comú molts coaches, moltes persones que entrenen, tenen això en comú, de que estan liderant no només les persones que estan sota el seu càrrec o les persones que està cuidant allà perquè funcioni tot, sinó també estan liderant el públic, és a dir, cada tirabuixó, ell dona l'entrada, que vol dir que s'avança una miqueta la música, però el tirabuixó va a temps. És a dir, hi ha com uns tentacles allà que estan ajudant, per exemple, amb una música una miqueta complexa, contemporània, ell estava aguantant aquell to de base que no se sent i te l'estava donant amb el cos. Que el que tu no sents, aquell silenci, ell te l'està donant al cos perquè el públic pugui seguir, no?
1: Sí, sí.
0: Aleshores, aquest acompanyar la identitat artística inclou més que aquest resultat davant del públic, inclou la curiositat, l'estudi, la relació amb els companys, el voler ajudar i la manera d'escoltar el món que sigui genuïna.
2: Que no és només el resultat, doncs.
0: Exacte.

0: Doncs Gisela, avui, déu-n'hi-do, quin meló has obert amb aquest de la identitat, del qui sóc quan no toco i què passa quan deixem anar aquestes etiquetes que de vegades ens posem nosaltres mateixos. Últim minut pràcticament de programa. D'aquí 15 dies et tornarem a tenir. De què ens parlaràs?
1: Doncs d'aquí 15 dies canviem aquesta mirada per parlar d'un tema més específic que sovint es viu en silenci i a vegades amb una miqueta de vergonya dins l'àmbit musical. Parlarem de com pensen, com senten i com interpreten aquelles persones professionals de la música amb cervells una miqueta diferents, amb aquestes ments que ara en diuen neurodivergents. Sí, des de l'autisme, des del TOC, des de les altres capacitats, i què ens poden ensenyar sobre la diversitat del talent. Així que us espero d'aquí
2: unes setmanes. Molt interessant, molt interessant.
0: I tant que sí, com sempre. Per tant, moltíssimes gràcies, Gisela.
1: Gràcies avui. A vosaltres.
0: I nosaltres, Esther, n'hem tancat paradeta, no? Sembla?
2: Doncs sí, ja toca. Ja toca. I demà doncs hi tornarem a això. Les 8 del matí fins a les 11. Tindrem les col·laboracions de l'Eulàlia Fabri, unint videojocs i música, l'òpera, el món de l'òpera amb la Mario José Anglès i l'entrevista, la conversa que arribarà a la segona hora amb Marc Dosaigües, un dels directors dels cors del projecte Catalan Community Gospel Choirs.
0: Perfecte, doncs així quedem. Recordeu, avui hem fet fake news, sí. Podeu participar i escriviu-nos, envieu-nos whatsapps i sobretot que tingueu molt bon dimarts i demà a les 8 ens trobem aquí a Catalunya Música.
2: Adéu-siau.

0: La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Suïssa i sentir una obra que no s'interpreta pràcticament mai, una obra extensa, un oratori d'un compositor que representa la transició del classicisme cap al romanticisme. Va viure el tombant del segle XVIII cap al XIX, és Ludwig Spohr. I d'ell en sentirem l'oratori titulat Die letzten Dinge, el que podríem traduir com les realitats últimes. És una obra sobre la fi dels temps, sobre el judici final. Música esplèndida que sentirem des d'ara mateix i des d'una gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Ràdio Difusió. Ludwig Spohr va néixer l'any 1784, quan Beethoven ja tenia 14 anys, i va morir a Kassel el 1859, quan ja feia 3 anys que havia mort Schumann i quan Johannes Brahms era un jove compositor que començava a tenir renom. Ludwig Spohr va ser un dels grans músics alemanys de la primera generació romàntica, va ser violinista, va ser compositor, va ser director d'orquestra i als 18 anys va viatjar a Sant Petersburg amb el seu mestre, i allí va conèixer músics com el pianista irlandès John Field o Muzio Clementi. Més endavant, Ludwig Spohr va coincidir amb Carl Maria von Weber, que va ser un dels grans amics de Spohr. Van mantenir una relació d'amistat tota la vida. I ja el 1822, establert a Kassel, Spohr va conèixer el jove Felix Mendelssohn, amb qui també hi va tenir amistat i una extensa correspondència. Amb Beethoven, Spohr també hi va coincidir i fins i tot Beethoven, el 1815, li va dedicar un cànon. Doncs entre el 1825 i el 26, en plena etapa de maduresa de Ludwig Spohr, apareix l'oratori que sentirem avui, Die letzten Dinge, les últimes realitats. El text és de Friedrich Rochlitz, que era un dels intel·lectuals del moment. Està construït a partir de textos de la Bíblia i Spohr va acabar l'obra a començaments del 1826 i la va estrenar aquell mateix any i va obtenir un enorme ressò, per bé que el pas del temps ha deixat del tot arraconada aquesta obra. Aquest oratori sobre la fi dels temps, el judici final, la mort i finalment la salvació i l'esperança. Una obra en què hi ressona la tradició de Händel, hi ha un toc de Beethoven i si mirem cap al futur hi ha trets que van cap a Mendelssohn i més endavant apunten cap a Johannes Brahms, perquè Spohr és una d'aquelles figures que fan de pont entre el classicisme i el romanticisme alemany. Doncs d'ell és l'obra que sentirem avui, aquest oratori Die letzten Dinge, que interpretaran els cantants suïssos Chelsea Zuaflü, soprano, Salomé Kavec, contralt, Nino Aurelio Gmünde, tenor, format amb Werner Güra, sentirem el baix baríton Baldwin Schnerberger, el cor Audite Nova Zug, fundat l'any 1971, i la Zuga Sinfonieta, fundada l'any 98. El director és el suís Philipp Schmidlin. Interpreten Die letzten Dinge, l'oratori de Ludwig Spohr, que avui us oferim a Catalunya Música.

0: Avui a Catalunya Música us hi hem ofert l'oratori Die letzten Dinge, el que podríem traduir com les últimes realitats, un oratori de Ludwig Spohr, una obra que ens ha permès de recuperar la figura d'aquest compositor alemany nascut l'any 1784, un compositor que en el seu temps va ser molt més conegut i admirat del que avui podem imaginar, un compositor de qui, per exemple, aquesta obra n'ha quedat arraconada dels escenaris i avui, gràcies a la gravació de la ràdio suïssa de Parla Alemanya, hem tingut ocasió de sentir aquest oratori compost l'any 1826, quan Spohr tenia 42 anys i en feia 4 que dirigia la música de la cort de Kassel. Beethoven encara era viu, va morir l'any següent, Schubert va morir 2 anys més tard i Carl Maria von Weber, que era l'amic, el gran amic de Ludwig Spohr, va morir precisament aquell any 1826. I Felix Mendelssohn, que Spohr ja coneixia personalment des de la seva arribada a Kassel, era un jovenet de 17 anys amb qui Spohr hi va mantenir una bona amistat. Per tant, el moment en què neix aquest oratori és una cruïlla de generacions. Encara hi ressona Beethoven i Webern, però apareixen els joves compositors que van definir el romanticisme posterior. I és aquí, en aquest context, que apareix Die letzten Dinge, amb textos bíblics seleccionats i ordenats per Friedrich Rochlitz. L'obra parla de la mort, parla del judici final, parla de la resurrecció, de la salvació i després de tota la foscor acaba obrint-se cap a la llum, cap a la confiança i cap al consol. Aquesta obra és la que hem sentit avui en una versió de Chelsea Zuaflü, soprano, Salome Kavec, contralt, Nino Aurelio Gmünder, tenor i Baldwin Schneeberger, baix baríton. Han cantat amb el cor Audite Novatzug i la Sinfonieta de Zug, sota la direcció de Philipp Schmidlin. És un director suís format amb Paul Phoenix, dels King Singers, i amb Simon Halsey, el director anglès ben conegut del públic de Barcelona, vinculat durant anys al Palau de la Música Catalana. Per tant, Philipp Schmidlin és el responsable de la versió que hem sentit avui d'aquesta obra pràcticament oblidada, Die letzten Dinge, l'oratori de Ludwig Spohr, que es va interpretar l'abril del 2025 i que va gravar la ràdio suïssa de Parla Alemanya. És l'enregistrament que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER. És el concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, durant la presentació del concert amb cita Mendelssohn, i ara sentirem la seva música, el concert per a dos pianos en mi major que interpreten els germans dels Estats Units, d'origen italià, Anthony i Joseph Paratori. Toquen amb la Simfònica de les Ries i dirigeix Uros Lajovic.

0: Aquest era el concert per a dos pianos en mi major de Félix Mendelssohn en versió d'Anthony i Joseph Paratori, dos germans pianistes nascuts als Estats Units que hem sentit amb la Simfònica de les Ries sota la direcció d'Uros Lajovic.
1: Catalunya Música.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.
4: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida esta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o entren en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana és una miqueta més curta, de fet farem 4 programes, perquè ahir va ser el Pilar i, clar, si ens esteu escoltant en directe, clar. No?
2: Ja que diu Festa de la Hispanitat, no?, aquesta
1: sí,
2: data també.
1: Sí, però tu ja saps, Albert, que jo sóc 3/4 parts aragonès, una vida gallur, a prop de Saragossa, 2 de Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i a casa meva sempre vam celebrar el Pilar. Més que no pas aquesta festa que has dit tu. De fet, el meu pare, que és de Lleida, de tota la vida, cada vegada que sent una jota aragonesa, s'emociona més que amb cap altra cosa.
2: És que quan sona una música que transporta a les teves arrels, realment hi ha alguna cosa que dins nostre s'activa, no? Ens commou i clar, perquè la música també és això, inspiradora i evocadora.
1: Sí, i tant. De fet, la música popular ens transporta a l'essència de la nostra terra, eh? I segurament si estem molt lluny de casa, clar, i sentim un flabiol fer l'introit d'una sardana, o com li passa als aragonesos, que el ritme ternari amb les bandurries tan, tan característic, tot això ens remou, no?, i ens fa recordar d'on venim.
2: De fet, com dius, és música realment molt identitària i molts compositors s'hi han inspirat per evocar precisament el país que volen descriure.
1: Exacte, sí, d'aquesta manera convertir allò popular en culte, no?
2: Doncs mira, aquesta setmana podríem repassar obres que s'han inspirat en danses populars, però no les típiques danses hongareses o la tarantela italiana, que està com molt, molt escoltada. Aquesta setmana ens quedarem ben a prop, i tot i que farem viatges llunyans. Veure, sembla contradictori,
1: veure,
2: però...
1: O sigui, aclareix-te una mica. Ens quedem a prop o viatgem lluny? No, és que no
2: mira,
1: t'entenc.
2: Mira, comencem i tothom ho anirà entenent.
1: Vinga.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Tring!
1: Escolta'm, de moment no hem viatjat gaire lluny, eh? Ens hem quedat ben a prop, eh?
2: Home, no et queixaràs. Podríem ser també cap al Delta, no? També fan...
1: Bé, també fan jotes.
2: Sí. Perquè just abans em deies que el teu pare s'emociona en sentir una jota aragonesa, tot i que ell és de Lleida, de tota la vida, dels Pardo de tota la vida.
1: No, dels Pardo de tota la vida, no. Ell és de Lleida tota la vida, els Pardo venen de lluny.
2: Comencem amb una autèntica jota aragonesa, però és que hem volgut començar per aquí perquè, com dèiem al principi, la música popular i les danses en particular han servit de motor d'inspiració a molts compositors, no només espanyols, sinó d'arreu del món, i, de fet, un podria pensar que la proximitat fa que molts compositors més propers, com siguin, per exemple, els francesos, s'han deixat influir per la música de la península ibèrica. Però, en realitat, la jota aragonesa ha arribat molt lluny.
1: I tant lluny. Sí, de fet, aquí al programa, Albert, ja n'hem parlat, de la jota, però jo crec que val la pena fer una mica de recordatori d'on ve aquesta dansa típica, com deies tu abans, no només de l'Aragó, sinó també de les Terres de l'Ebre, i d'altres parts de la península.
2: Doncs sí, la jota és una dansa i cant tradicional molt estès arreu d'Espanya, amb variants pròpies segons el territori, que deia el Pedro, l'aragonesa, la valenciana, també hi ha jota catalana, gallega, entre moltes d'altres. L'any 2023 va ser declarada manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial. Com a espectacle, la jota es canta i es balla amb acompanyament de castanyoles i els intèrprets solen portar vestits tradicionals. Musicalment, combina parts instrumentals amb tornades cantades en cor i estrofes amb repeticions de la tornada al llarg de la mateixa peça.
1: De fet, les jotes d'Aragó, de la Rioja i de Navarra formen el grup de les anomenades jotes de l'Ebre, especialment representatives del gènere, i actualment es mantenen vives justament mitjançant concursos i certaments a tot el territori.
2: L'origen, però, no és clar de la jota, tot i que popularment s'ha atribuït a l'Aragó, on molts estudiosos situen el seu desenvolupament a partir de la música teatral del segle XVIII, altres teories apunten a un origen anterior al País Valencià.
1: Sí, de fet, segons una llegenda, la jota hauria nascut a València gràcies a un músic anomenat Abenjot, que després de ser exiliat doncs, la va difondre a Calatayud. Alguns historiadors doncs, també defensen que la jota ja era un ball estès al Regne de València des del segle XV, abans d'expandir-se a altres territoris. I hi ha fins i tot hipòtesis que situen formes primitives de la jota en èpoques encara més antigues, com a la corda Fonses del Savi, o en contextos andalusís, i que atribueixen la seva difusió doncs, als treballadors agrícoles de zones valencianes.
2: Sí, com sigui, com a bona dansa, ja que parlem d'una dansa específicament, en aquest cas, home, en la música el ritme sempre és important, però quan es tracta de ballar-lo, el ritme és essencial.
1: Sí, totalment. La jota sol tenir aquest ritme de 3x4, 1, 2, 3, o també el 6-8. I 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Melòdicament predomina el mode major, normalment està cantada
2: amb
1: això.
2: Amb aquesta joia, no?
1: Ah, això. Encara que en algunes zones, especialment al nord-oest, és habitual el mode menor, i altres modes, L'acompanyament es basa sobretot en acords bàsics, primer grau, quart grau, cinquè grau, allò... Tres acords que es puguin tocar amb la guitarra.
2: Clar, ha de ser fàcil també si és popular.
1: Exacte, i es toca amb instruments com això, guitarres, bandurries, violins, flautes, als quals s'afegeixen instruments tradicionals segons la regió, L'acordió, la dolçaina, el xisto, o fins i tot les gaites, I, de fet, aquestes guitarres, aquestes bandúries, marquen aquest ritme principal.
2: De fet, el ball combina passos semblants amb el vals, amb variació, i petits salts amb els braços alçats. No? De fet, tots tenim una mica al cap com es balla una jota.
1: Absolutament, sí. Doncs bé, jo crec que una dansa tan rítmica i tan característica d'aquesta zona del sud-oest d'Europa no podia passar desapercebuda per molts compositors del segle XIX i XX, i si abans dèiem que el més lògic era que inspirés doncs, els compositors francesos, que són els que ho tenen més a prop, no? En realitat, la jota va viatjar fins a Rússia.

0: Escoltant això que ens proposes, Pedro, sí. Home, a mi em porta Rússia, sí. Aquesta grandiositat, sí. No? Aquesta manera d'imposar-se. Sí, però també al segle XIX.
1: Sí.
0: Ara, a una jota aragonesa, a mi ara mateix, no i gens, perquè no trobo aquest ritme viu, el compàs ternari tan característic, aquí no hi és.
1: Tens raó, tens raó. És que hem fet una mica de trampa, com és habitual amb nosaltres. En tot cas, expliquem que això, en realitat, és una obra que es titula així, es titula Jota Aragonesa.
0: Sí, però l'hauríem pogut titular també Escenes del Caucas. No és el problema, no?
1: Que sí. Una mica de paciència.
0: Un aragonès al Caucas.
1: Exacte. Com un americà a París.
0: Exacte.
1: Marianico en Moscú.
0: Doncs sí.
1: No, però fixa't, Com deia, aquest és l'inici de la Jota Aragonesa del compositor rus Mikhail Glinka.
0: Exacte. Recordeu que Glinka va viure entre els anys 1804 i 1857, va ser un compositor rus, considerat un dels principals fundadors de la, podríem dir, música clàssica russa al segle XIX. Va ser el primer compositor del seu país a assolir un gran reconeixement i va obrir el camí a una manera de fer música, doncs, amb identitat pròpia, diferent dels models europeus que dominaven en aquell moment la pàtria russa.
1: Sí, Glinka va néixer en una família acomodada i va rebre una educació musical primerenca i es va interessar per la música popular russa, que més endavant incorporaria les seves obres. També va viatjar per Europa, especialment a Itàlia i Alemanya, on precisament va entrar en contacte amb les tendències musicals del moment, fet que el va influir també amb el seu estil.
0: Les seves òperes són les seves obres més destacades, Una vida pel Tsar, Ruslan i Lyudmila, entre d'altres, van tenir un paper clau en la creació d'una òpera amb caràcter rus, combinant melodies populars, història nacional i una orquestració, a més, molt innovadora i rica.
1: I a més de l'òpera, doncs, Glinka va escriure música orquestral important, com Kamarinskaya, per exemple, considerada una obra fonamental perquè mostra precisament com es poden desenvolupar temes populars dins d'una estructura simfònica.
0: Clar. Per tot plegat, la seva influència va ser enorme. Compositors posteriors, com el famosíssim grup dels cinc russos, van seguir el seu model i van consolidar un estil musical genuïnament rus. Per això, sovint se'l considera el punt de partida d'una tradició musical nacional a Rússia, la seva pàtria.
1: Exacte. Doncs bé, dintre de tant nacionalisme, Glinka també es va apropar precisament a una música nacional, però en aquest cas de l'altre extrem d'Europa. I l'any 1845 va compondre aquesta obertura orquestral que va titular Obertura Espanyola número 1, Capricho Brillante sobre una jota aragonesa.
0: Però jo insisteixo,
1: bueno,
0: Pedro.
1: Ho dic en castellà, però
0: devia ser en rus, no?
1: Devia ser en rus.
0: Jo insisteixo, la jota aragonesa, en aquest capricho brillante, jo no la veig per enlloc.
1: Que sí, doncs mira, com et deia, ens cal una mica de paciència i és que, com moltes obertures orquestrals, aquesta té un inici més aviat lent, com estem escoltant,
0: sí,
1: que sense massa preparació, de sobte, canvia el caràcter i entra de ple dins de l'esperit de la jota. Fixeu-vos, ara escoltarem el final d'aquesta introducció i ja veureu com, de sobte, entrem a l'Aragó.

0: I ja quan entre les castanyoles, ja no hi ha res a fer, eh? Estem de ple immersos en una jota aragonesa. És curiós perquè, com amb la música, que el que ha fet Glinka és, de sobte estic al Caucas i obro una porta i pum, i entro a l'Aragó.
1: Surten unes castanyoles. Exacte. I ja estem aquí saltant i ballant una jota.
0: Sí, sí,
1: i és que moltes vegades hem parlat de l'orientalisme dels compositors del grup del 5, no? Que miraven molt cap a Orient, i Glinka, com a bon compositor del grup del 5, es va fixar no només en Orient, sinó en el llunyà Occident.
0: Clar.
1: Perquè hem de pensar que al segle XIX a Espanya també era un lloc exòtic, i compositors com Glinka no només miraven, podem dir, a la dreta del mapa, sinó també a l'esquerra per evocar-nos sons llunyans. I, com no, nacionalistes.
0: Sí, sí, i fixa't, no només per orquestra, eh? Un dels deixebles espirituals de Glinka, com ho va ser Mili Balakirev, un del grup del 5, va fer una versió molt virtuosa per a piano de la jota de Glinka. Fixa't com sona.

0: Hem de reconèixer que hem tret al principi, però és que, clar, hi ha un, com un canvi radical. Vull dir, al principi era Liszt al 200%. No, vaja, m'ho he fet pensar amb la rapsòdia 2 de Liszt. Moltíssim, sí. Al principi, bueno,
1: i ara també una mica,
0: sí,
1: amb aquest tacatatito, tacatatito.
0: Sí, però també pel mig, si te, em pot fer pensar en el Béniz per la cosa nacional, també,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, fixa't com canvia, perquè en realitat és una transcripció, clar, dificultada,
0: clar,
1: eh?
0: És la transcripció que fa per a piano, Balàkirev, no?
1: De l'obra de Glinka.
0: De l'obra de Glinka, exacte.
1: La, és tal qual l'obra de Glinka, però passada a piano i dificultada una mica.
0: Sí.
1: Això...
0: Home, dificultada una mica. Molt difícil, no?, per piano,
1: molt
0: això.
1: Molt difícil, molt difícil. Però això em recorda... Te'n recordes, Albert? Una de les xerrades que vam fer a Girona ja fa unes quantes setmanes, que vaig tocar una part de Lacrimosa del Requiem de Mozart, sí, al piano, i va haver gent que va dir que era Chopin.
0: Era Chopin.
1: I dius, ostres...
0: Però ho puc entendre perquè, clar, si no estàs molt avesat i no tens l'obra molt present, al final, si has escoltat poc, l'has escoltat sempre amb orquestra.
1: Clar,
0: i passar-la amb un instrument tan romàntic com el piano...
1: Clar, però és el que et dic, no? Vull dir, aquí estem escoltant una transcripció d'orquestra, però sona totalment diferent,
0: clar,
1: justament perquè el piano ajuda a canviar una mica, sí, tot aquest ambient. I, en tot cas, hem de recordar que Balakirev és un dels compositors russos que escriu obres més difícils per a piano. De fet, durant molts anys es va considerar Islamei de Balakirev com l'obra més difícil per a piano que existia.
0: I tu corrobores que és difícil?
1: Jo no l'he tocat.
0: No, clar.
1: No,
0: jo hi ha moltes coses que no he fet, però soc conscient que són difícils de fer.
1: No, però jo l'he vist, en directe. He vist Islamei en directe. I realment és
0: espectacular. Sí, sí.

0: I és que lluny dels nacionalismes que van reivindicar els russos, Ravel fa una aproximació a les danses espanyoles, però sempre, sempre, sempre amb el segell Ravel.
1: Doncs
0: la seva forma de fer música, no?
1: Sí, perquè tenen un aire espanyol, però també impressionista francès.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè... I l'exemple més clar és aquesta Rapsòdia espanyola, perquè es titula així aquesta obra, Rapsòdia espanyola, que tenim de fons, i que ens mostra un Ravel en la seva pura essència d'orquestrador brillant i també de compositor que abraça l'impressionisme.
1: Doncs sí, sí, sí. Aquesta és una obra realment espectacular.
0: Molt,
1: eh? Ravel la va compondre entre l'any 1907 i 1908 i es considera una de les seves primeres grans creacions per orquestra. Es va estrenar a París l'any 1908 i ràpidament doncs, va assolir projecció internacional, convertint-se en una peça destacada precisament del repertori sinfònic.
0: L'obra, com es pot apreciar, encara que a l'inici no gaire, acaba reflectint l'interès de Ravel per la música espanyola, influència que té a veure amb els seus orígens familiars i també en la moda del moment a França i que apareix en diverses composicions seves. Fixem-nos que és aquesta obra, per exemple, quan Bizet fa Carmen, que és l'obra francesa més espanyol que hi ha, no? De fet, el punt de partida de la seva rapsòdia és una habanera per dos pianos que el compositor ja havia escrit el 1895. Més endavant, hi va afegir tres moviments nous i en va fer una versió completa per orquestra.
1: Sí, la Rapsodi espanyol, perquè ho hauríem de dir així, no? Està estructurada en quatre moviments que ofereixen doncs, diferents ambients inspirats precisament en Espanya. El primer preludi a la nuit, que sona ara de fons, justament fa això, eh? Crea una atmosfera nocturna i misteriosa. Aquest...
0: Sí, sí. És que Ravel era un grandíssim compositor.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: amb aquesta música suau, però alhora plena de matisos. Vull dir, és impressionant, eh? Ple de colors. És que és bueno, impressionant i impressionista, no? El segon, la malaguenya, el segon moviment, és més animat i evoca, doncs, clar, el caràcter d'aquesta dansa andalusa, tot i que no en reprodueix fidelment la seva forma tradicional. El tercer, que és l'habanera, té un ritme lent i sensual, amb una expressivitat molt refinada. I, finalment, Fèria, eh? Fèria, que presenta un ambient festiu i brillant com una celebració popular plena de color i energia i culmina l'obra doncs, amb una gran espectacularitat. Aquest final és justament el que ens recorda, amb el segell de Ravel, evidentment, a una jota aragonesa. Fixeu-vos.

0: És que no em canso de dir-ho, eh? Ravel no només és un gran compositor, sinó que és un gran pintor de música. És un gran orquestrador.
1: Sí, ja que darrerament hem parlat molt de Sibelius, em recordo una mica Sibelius en aquest aspecte de que parteix d'un tema petit, perquè l'obra ha començat tímidament
0: sí.
1: i ha anat creixent i acaba agafant una riquesa de matisos increïble.
0: No, però és això, eh? A més, quants colors sí. hi ha aquí, eh? I és que és,

0: És un mestre de l'orquestració, és així.
1: Sense cap mena de dubte.
0: I és que és realment impressionant, i com us dic, des del punt de vista orquestral, l'obra destaca, com podem escoltar, però aquesta instrumentació tan rica i variada, no? amb un ús destacadíssim de la percussió, evidentment, com les castanyoles, i una gran paleta de colors sonors. Aquesta habilitat per crear textures i atmosferes és una de les característiques més admirades de Ravel, i, evidentment, la Rapsòdia doncs, n'és un exemple especialment clar.
1: En el moment de la seva estrena, la recepció crítica va ser majoritàriament positiva, amb elogis per la seva originalitat i la qualitat de l'orquestració, tot i que, evidentment, sempre hi ha algú que fa alguna crítica puntual. Mm. Amb el temps, però, l'obra s'ha consolidat com una peça important del repertori, apreciada per la seva capacitat d'evocar amb gran finor i imaginació l'ambient i els ritmes de la música espanyola sense recórrer directament a les melodies populars.
0: Sí.
1: T'hi evoca sense copiar-les.
0: Exacte, exactament. Sí, sí, sí, sí. En conjunt, aquesta Rapsòdia espanyola, com passa també, per exemple, amb el bolero, no? O sigui, al final, Ravel, sembla que no, però amb totes les seves obres demostra el seu talent.
1: Mira,
0: no?
1: Ravel passa com amb molts compositors, però en aquest cas parlem de Ravel, que és d'aquells que tu pots entrar-hi per el bolero i et sembla genial, però llavors te'n vas, què sé jo, al seu concert per a piano, que ja aquí dius, i això és una obra magistral. I a mesura que vas escoltant i descobrint les seves obres i reescoltant-les, t'adones que és un grandiós compositor. La seva grandesa com a orquestrador. Però l'orquestració final és només una tècnica, importantíssima, però és una tècnica. Però sobretot la imaginació que té per donar aquests colors, aquesta riquesa, és realment un grandíssim compositor.
0: I a més, en aquest cas, ell utilitza la seva imaginació per transformar, a més, influències populars amb música sinfònica molt sofisticada per l'època, combinant evocació, color orquestral i una gran sensibilitat estilística. No ens agrada gens.
1: Ningú diria que ens agrada l'obra de Ravel. Ningú diria, no som gens sospitosos.
0: En tot cas, com que és tan interessant, què et sembla, Albert, si l'escoltem sencera a l'audició?
1: Em sembla fantàstic, som-hi.
2: La sardana, el fandango, la jota, el zorzico, la música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Arribem a l'audició i avui farem precisament doble audició. Ja ho anunciem ara. De moment us proposem escoltar precisament la Rapsòdia espanyola de Ravel a la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit.
0: Som-hi.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar la magnífica Rapsòdia Espanyola de Maurice Ravel, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit. I com que encara ens queda una miqueta més de temps, doncs ara... Ho sento, però anem cap al món del piano.
2: Que no podia faltar el programa del piano de Catalunya. Ja no dic de Catalunya música, no, de Catalunya...
1: De Catalunya i del món.
2: Del món sencer, el programa del piano és aquest, els homes clàssics. Però sí, us proposem escoltar una altra vocació de la jota aragonesa des del punt de vista virtuosístic d'aquí. Piano i virtuosisme, Franz Liszt.
1: Franz Liszt, exacte.
2: Amb la seva pròpia Rapsòdia Espanyola, número de catàleg 254.
1: Que, per cert, l'escoltareu interpretada per un dels meus professors de piano a Alemanya i a Suïssa, l'estimadíssim Roberto Zidon, un supercrack que té, a més, la integral de les Rapsodis hongareses per 12 gramòfon gravades. O sigui que us recomano que escolteu aquest gran pianista i que aquí doncs, podreu escoltar aquesta Rapsòdia Espanyola número de catàleg 254 de Franz Liszt.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Acabem d'escoltar l'impressionant Rapsòdia espanyola per a piano, número catalàc 254 de Franz Liszt, en la versió del pianista Roberto Zidon.
2: Nosaltres marxem i tornem demà, com sempre, a l'una del migdia aquí, a Catalunya Música.
1: Pau Blas i el control tècnic Loco Cardús a la producció, gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.

0: Sentíem el segon moviment 40 de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles, tal com l'interpretaven Théotime Langlois de Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: A casa tenim quatre fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
4: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
5: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
5: I amb la participació dels oients.
6: Sí, m'encanta.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al molt personal la pianista i pedagoga Maria Jesús Crespo. Avui parlem de què fa que un professor deixi petjada en un alumne. Comencem.
2: Hola, soc la Maria Jesús Crespo, soc pianista, soc professora i aquestes són les meves obres preferides. Comença pel concert italià. Jo vaig començar molt petita a tocar Preludis i Fugues i no els entenia. Perquè, clar, quan una nena té 11 anys i li fumen a... Una nena com jo, que tenia facilitat i que el que li agradava és tocar coses que fossin... m'era molt àrid. La polifonia em costava molt. I no estava acostumada a que em costés gaire les coses. La veritat també és veritat. I, mica en mica, jo vaig anar descobrint Bach. I vaig començar a estudiar aquest concert italià, que és un concert amb estil italià. Aquí he posat el segon moviment, perquè és una obra que jo després he tocat molt i sobretot el segon moviment li he arribat a tocar de propina, perquè és una meravella, és com una ària que no s'acaba mai. És tan bonic que vaig adorar això. Després vaig adorar Bach també per altres coses, ja ho aniràs veient, però vaig començar a adorar Bach amb aquest concert italià. I me va interessar llavors conèixer més coses, no?

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: I li preguntem a Maria Jesús Crespo com va ser l'entrada al Conservatori del Bruc.
2: Allà vaig estudiar quan jo havia acabat el 8è. O sigui, ja vaig començar el que dèiem virtuosisme, on ho vaig de ser, després es va dir, que es feien en 2 anys cada curs. Jo ja havia sentit el Ramon Coll al Palau, perquè llavors jo ja anava a sentir concerts els diumenges al matí, no?, amb amigues. I a més, vull dir, va ser ja... Allà vaig fer també les formes musicals. Me'n recordo que quan es va jubilar el mestre Tamacois i va venir el mestre Oltra, que era encantador i era molt bon mestre, meravellós. I llavors jo havia sentit el concert de Tchaikovsky al Ramon Coll i em va agradar molt. I vaig dir, vull anar a estudiar amb aquest senyor. No és que fos molt més gran que jo, però clar, tenia 20 i tants anys o així, vull dir, però era molt bon pianista. I llavors vaig descobrir, clar, jo tocava molt com una nena i en certa manera ell... Jo crec que el Ramon el que va fer amb mi va fer una pianista de mi. Jo sempre el recordo com una pianista, no? I a més vam treballar, ell necessitava, perquè tenia molta gent a la classe, i el Miquel també, el Miquel Ferrer, que era un... Bueno, el Miquel era una persona meravellosa. I ens van agafar a mi, la Carme Poc, i els ajudàvem. I això ens va servir molt de fer una mica de pràctiques, perquè, clar, no teníem primers cursos. Teníem ja gent que tocava 6è i tocaven... I, clar, ells cada 15 dies feien un repàs de tot el que nosaltres havíem fet, no?, amb aquella gent. Llavors vam aprendre moltíssim. Va ser una època molt maca i jo vaig aprendre molt amb el Ramon i amb el Miquel. Eren 2 persones que, bueno, entre quantitat d'alumnes, hi ha moltíssims alumnes que vamos por aquí, han treballat amb el Ramon i amb el Miquel, no?
1: Li preguntem a Maria Jesús Crespo què fa que hi hagi professors que et marquen per tota la vida.
2: Jo crec que, a veure, jo sóc una professora vocacional. Jo va haver una època que tocava bastant, ja vindré ara, tocava molt, i vaig tenir l'ocasió de poder començar a treballar amb un manager molt important que treballava al Meisenberg i tota aquesta gent. Vaig estar una nit que vaig estar que no dormia, perquè vaig pensar... La vida aquesta és molt difícil, molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I això no m'agradava. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. Sempre em va agradar. Tota la vida, des de petita, és curiós això, perquè amb els meus cosins petits els ensenyava coses, sempre ensenyava. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. I clar, més endavant, a més, bueno, vaig tenir molta gent que va venir amb problemes, i bueno, vaig fer un desenvolupament com a professional molt gran. Però jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això, perquè hi ha molta gent que ho fa, perquè no es pot guanyar la vida com a solista o com amb la música, vull dir, o fent... perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o entren en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta. Jo vaig agafar l'època del Ramon, que ell tenia moltes ganes, perquè era molt jove i tenia ganes d'ensenyar, havia estudiat, llavors havia fet alguna classe amb el Richter, i ell tenia moltes ganes d'ensenyar, i el Miquel també, eren persones joves, però amb molt impuls, no? Llavors això és molt bonic, i això és el que et marca realment. A vegades, quan ja portes 20 anys o 25, que ja has acabat tota aquella època, agafes una obra que l'has treballat amb ells i diu, mira, el Miquel em deia això. Saps? Vull dir, és molt curiós. I jo crec que això és el que marca molt un professor. Però jo penso que l'ensenyança d'un instrument és molt complexa, perquè entren moltes coses. Entra la sensibilitat, és importantíssima, entre que la persona sigui intel·ligent, s'han de tenir unes certes condicions, però clar, tots som diferents. Jo tinc una mà molt petita, hi ha alumnes que he tingut, com gent que tu coneixes, com el David Malet, que té una mà enorme. Una persona és molt alta, una és molt baixa, un té un braç molt llarg. I tu has de poder, amb el que és aquella persona, i intentar saber quin és, com ell funciona també de sensibilitat. Jo tinc alumnes que toquen obres, i jo dic, jo no les hagués tocat mai així, però estan tan bé que estan perfectes. Saps? Llavors, el problema moltes vegades també que tenim els professors d'instrument és que volem fer com una còpia de lo que som. I això jo crec que és un... Bueno, jo he intentat sempre fugir d'això. Mai ha de ser una còpia d'això. Has de poder fer que la personalitat d'aquella persona surti i pugui fer el que ell vol sempre correctament. Quan no és correcte és quan has de corregir, però has de ser. I després hi ha molt d'aspecte de tipus físic que s'ha de treballar, sobretot quan la gent és adolescent, que fa la creixença. I és molt diferent d'un nen, és com quan caus i, clar, me deixes mig metro, no et fas mal. Però quan tens 1,80 m, pues sí. Llavors has de saber, un nano de cop, pues en 3 mesos et ve i li ha crescut la mà, li ha crescut el braç, i no sap què fer amb tot allò. Saber col·locar en aquella època és molt important dels professors i de saber-ho fer. Amb la pressió segons Sant Mateu. Jo he posat el coro final perquè després de tot aquell dramatisme que hi ha, el coro final és de descans, no? I m'agrada. No és el que més m'agrada, la passió, segur, però sí que penso que és molt, molt, molt gratificant. I jo vaig començar a cantar el madrigal quan vaig entrar al conservatori, que vaig entrar a Formes Musicals, hi havia un amic, el Joan Casals, que és un organista de Terrassa, i m'ha dit, tu tens de venir a cantar el madrigal. A mi sempre m'ha agradat cantar, tota la vida. Cantava de petita, sempre cantava. I sempre he pensat que soy una cantant frustrada, perquè, clar, m'hauria agradat tenir una veu com la Net Brezco, però això no és possible si no la tens. I em va dir, tu tens de venir al madrigal. I vaig anar al madrigal. I vaig descobrir el cor, vaig descobrir moltes coses de la música cantant, a part perquè el Manel Camero era un gran músic, i una de les coses que vaig descobrir són les obres grans. I la primera obra que vaig descobrir gran va ser La Passió segons Sant Mateu. Vaig estar una setmana que no sabia on era, perquè allò em va marcar molt, vull dir, em va enviar a uns altres mons, no? I Bach, vaig acabar de conèixer Bach amb això. Després, clar, coneixes les cantates, tot. Però inclús llavors la polifonia, vaig arribar a dir, bueno, els preludis i fugues, ara, per mi són meravellosos. El meu gol del primer quadern és una cosa extraordinària, no? I jo vaig, en certa manera, vaig descobrir això.

amb el concert de violí de Beethoven. I un dia estava al conservatori i vaig sentir el concert de violí, que no el coneixia. Em vaig fascinar per aquell concert. Després el vaig començar a sentir i vaig pensar que era, és una de les pàgines més meravelloses que jo he sentit mai. I, clar, jo havia tocat moltes sonates, de, sobretot de primera època, encara, de Beethoven i així, però aquest concert, que també és l'època que va fer la Passionata i totes aquestes sonates, la Malmsteen, clar, és una època ja, i de cop vaig descobrir aquest Beethoven que me va fascinar. Aquest concert és un dels meus concerts favorits, el concert de violí de Beethoven.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: El meu pare era feminista. I volia que les seves filles tinguessin una carrera i fessin... I jo, quan vaig acabar tot això, vaig dir... Papà, jo quiero ser pianista. Jo vull dedicar-me a la música. Primer, vull dir, jo sempre dic... Volia ser pianista. Després vaig dir... Jo vull ser músic. I per això sóc pianista.

Perquè primer vols l'instrument, no? És el primer que estimes, no? L'instrument. I llavors, clar, ja em vaig dedicar molt a tot això. Llavors tenia, clar, és que hi ha moltes assignatures, que si les harmonies, que si els contrapunts, que si les músiques de càmera. Vull dir que si vols dedicar-te a la música, tens molta feina a fer. I després m'agradava molt, clar, anar a concerts perquè era la manera de conèixer. Ara els nanos van molt poc a concerts i això és un desastre, eh? Bueno, això ja és una cosa que jo dic. Però clar, coneixen molta música, poden sentir-la, jo què sé, amb els auriculars, els sentegen per internet, senten la música a totes hores, no poden sentir-la nosaltres, no. Nosaltres teníem un tocadiscos petitet i la música no la descobries tan fàcilment com ells poden descobrir-la ara, no? I la meva vida era això, els diumenges era el concert, o de la banda o de l'orquestra. Una setmana havia banda, una setmana havia orquestra. I jo anava, pues, sempre, llavors, allà també vaig conèixer molts concerts, també molts pianistes. Després hi havia una associació que es deia La Cultural, i jo vaig anar a bastants concerts de La Cultural, i vaig conèixer el Menuhin, vaig conèixer el Rubinstein, vull dir que tota aquesta gent jo l'he sentit en directe, perquè ara ja sóc molt grandeta. I jo vaig sentir bastantes vegades el Rubinstein. I era una cosa, bueno, allò era fascinant. O la primera vegada que va venir el Richter, que va tocar els quadres d'una exposició. I allò va ser una cosa, no havia sentit mai sonar un piano d'aquella manera. Clar, això jo crec que els nanos aquesta cosa ara no la tenen tant. I jo crec que la música en directe, la música s'escolta en directe moltes vegades. S'ha d'escoltar enlatada, eh? Vull dir, contra més música escoltes, millor. Però sí que has d'estar al directe, sobretot si te vols dedicar, perquè ja el concert és una cosa diferent, i cada vegada és diferent. Quan toques, a lo millor toques un concert avui i toques el mateix el dia següent i és diferent, perquè el moment és diferent, tu estàs diferent i hi ha coses que fas diferent. Vull dir, aquesta cosa que té de fer la música al moment, els nanos no ho tenen tant ara.

Amb el concert número 1 de Beethoven, el primer moviment, perquè aquest concert va ser la primera vegada que hi vaig tocar amb orquestra. Vaig anar a un concurs, vaig guanyar el segon premi, hi havia la prova final del concurs, era un concert amb orquestra, una orquestra d'estudiants bastant fluixeta, però la portava el García Navarro, que era un director bo, i m'agrada molt aquest concert, perquè encara és un concert molt de l'època haydiana i mozartiana, no? Després hi he tocat el cinquè i tot això, però el primer és molt bo, a més també per tocar-lo quan tens 18 i 9 anys, és perfecte.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: 1913, aquest és l'any al qual hem viatjat als Sincronies de Catalunya Música aquesta setmana, un any convuls, un any amb moltíssima activitat, amb una activitat creativa frenètica i també amb molta convulsió, molta agitació des del punt de vista social, polític i fins i tot bèl·lic o prebèl·lic, perquè recordem que ens instal·lem pocs mesos abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, que va capgirar tot l'ordre mundial, no només a Europa, sinó arreu del món. En aquest any 1913 es van estrenar obres formidables, de les quals us en volem fer 5 cèntims al llarg d'aquests 5 capítols i 5 més que vindran, perquè n'hi ha tantíssimes que donen molt de si, ja us ho avancem, i el que volem fer també és contextualitzar-les, explicar-vos tot el que hi havia al voltant, no només des del punt de vista biogràfic dels compositors, autors de totes aquestes obres, d'aquesta música, sinó també de l'escenari social i polític en el qual van viure. És el cas dels dos compositors que avui protagonitzen el nostre segon capítol d'aquesta setmana, Jan Sibelius i Sergei Prokófiev. Déu-n'hi-do tot el que van viure aquest parell de compositors. Comencem escoltant la música de Sibelius i us en parlem.

Estem sentint tastets ja d'aquest poema simfònic titulat L'Uon Notar, una obra que va ser composta l'any 1913 en una època força agitada i ombrívola fins i tot en la biografia de Jan Sibelius. De fet, fixeu-vos, això ja venia d'uns anys enrere. L'any 1909, mentre estava treballant a la ciutat de Londres, Sibelius va patir una afecció a la gola. Es va sotmetre a un tractament per part d'especialistes, no només a Anglaterra, sinó també a Helsinki i a Berlín, perquè sospitaven que tenia un càncer de gola. Durant aquests anys que van venir a continuació, Sibelius va haver de renunciar a l'alcohol i al tabac. Recordem que Sibelius havia tingut, de forma regular i recurrent, problemes amb l'alcohol i els va continuar tenint la resta de la vida. Per tant, va ser una època de limitacions vitals imposades per aquesta malaltia o per la sospita d'aquesta malaltia que va contribuir a fer molt austeres, profundes i fins i tot concentrades les obres d'aquesta època i concretament les del 1913. De fet, dos anys abans havia escrit la Quarta Simfonia, realment la més ombrívola de totes les que va escriure, però aquest 1913 Jan Sibelius va escriure no només aquesta que estem sentint de fons, L'Uon Notar, per a orquestra i soprano, sinó també El Bard, un poema simfònic que tampoc arriba als 10 minuts de durada, però realment significatiu en aquesta època. També l'escoltarem al llarg d'aquesta setmana. El Bard sona així.

Estem sentint tastets d'aquest poema simfònic, El Bard, un poema simfònic que no arriba als 10 minuts de durada, també l'escoltarem al llarg d'aquesta setmana. Ara, però, ens ve de gust de proposar-vos L'Uon Notar, aquest altre poema simfònic que també es va estrenar a Helsinki el 1913, un poema simfònic per a orquestra i soprano solista. Ara us en parlarem. Sapigueu que durant aquests anys Sibelius va haver d'interrompre en diverses ocasions la seva activitat creativa perquè havia de fer molts viatges, feia gires de concerts, en va fer a Escandinàvia i en altres països d'Europa, i a més anava rebent reconeixements internacionals, continuaven premiant-lo i reconeixent tota la seva trajectòria compositiva. De fet, el 1906 ja li van concedir la Legió d'Honor del govern francès. El 1912 li van assignar una cadira com a acadèmic de composició a l'Acadèmia Imperial de Música de Viena. Atenció, Sibelius va rebutjar aquesta cadira a l'Acadèmia de Viena, va declinar aquest honor. I sapigueu que fins i tot el 1914 li van atorgar el doctorat honoris causa a la Universitat de Yale. Als Estats Units, el 1914, en plena Primera Guerra Mundial, Sibelius va viatjar als Estats Units per dirigir diverses obres seves.

En aquesta època, viatjar per a Sibelius era un estímul molt important. Per molt que estimés la seva caseta, que s'havia construït 100 quilòmetres al nord de Hèlsinki, a Inola, en honor de la seva esposa, i que estimés moltíssim el seu país, Finlàndia, trobava a faltar un clima musical vivificant i l'atmosfera de la seva pàtria li resultava agobiant, una mica aclaparadora, feixuga gairebé. Sibelius anhelava el contacte amb grans orquestres, la proximitat de noves impressions musicals, la vitalitat d'una gran metròpoli. I és per això que Sibelius va fer diverses visites a Alemanya durant aquests anys inicials de la segona dècada del segle XX i també va viatjar a altres països escandinaus, a Noruega, a Suècia. Va sentir també un intens amor per Itàlia. I és en aquestes circumstàncies que va compondre aquest poema simfònic que ara us proposem escoltar i del qual us en parlem, Luo Notar, per a soprano i gran orquestra.

Estem sentint uns tastets, uns compassos de Luonnotar, opus 70, poema simfònic en un sol moviment per a soprano i orquestra escrit l'any 1913. La peça es basa en el Runo, una de les llegendes del Kalevala, que és aquesta gran literatura èpica nacional finlandesa i que explica la llegenda de com la deessa Luonnotar, que és l'esperit femení de la natura, va crear la terra. Luonnotar va ser estrenada, aquest poema simfònic, el dia 10 de setembre de 1913 a Anglaterra, a Gloucester, al Festival dels Tres Cors que se celebra en aquesta localitat del centre d'Anglaterra, Gloucester. Va dirigir-la Herbert Brewer, dirigint l'orquestra del festival. El solista va ser la diva de l'òpera finlandesa Aino Akte, que de fet era la dedicatària del poema simfònic i que va ser una col·laboradora freqüent de Jan Sibelius. Uns mesos després, per cert, el 12 de gener de 1914, aquesta soprano que va estrenar el poema simfònic, Aino Akte, va tornar a interpretar Luonnotar en la seva estrena a Finlàndia ja. Recordem que l'estrena va ser a Anglaterra, doncs a Finlàndia va sonar en mans de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki, dirigida per Georg Schnevoigt. Va cantar novament el paper de solista Aino Akte. Doncs ara escoltarem aquest poema simfònic, Luonnotar, de Jan Sibelius, en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi. És un enregistrament del segell Deutsche Grammophon. Luonnotar, una de les grans llegendes èpiques del Kalevala finlandès, posat en música per Jan Sibelius l'any 1913.

0: La soprano Zoile Isokoski ha estat acompanyada per l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi, en un enregistrament del segell Deutsche Grammophon de l'any 96 en la interpretació d'aquest poema simfònic L'Uonotar, de Jan Sibelius, una obra que va ser composta el 1913 i estrenada el 10 de setembre d'aquell mateix any 1913 a la ciutat anglesa de Gloucester, en el Three Choirs Festival, que li va encomanar aquesta obra, va dirigir Herbert Brewer, i aquí la va interpretar l'orquestra d'aquest festival amb la presència de la soprano Aino Acté, que va ser la dedicatària d'aquest poema simfònic de Jan Sibelius, una gran col·laboradora del compositor finlandès durant tots aquests anys inicials del segle XX. Evidentment, va sonar també a Helsinki, a Finlàndia, el dia 12 de gener de 1914, també la va tornar a cantar Aino Acté, i l'orquestra va ser la filarmònica de la ciutat de Helsinki. L'Uonotar, basada en una de les llegendes èpiques del Kalevala, aquesta gran saga finlandesa que va posar en música Jan Sibelius l'any 1913 i que ens ha acompanyat en aquests minutets dels Sincronies de Catalunya Música.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: A principis de 1915 va tenir lloc la primera aparició de Prokófiev a l'escena estrangera. Va ser la primera vegada que hi actuava com a pianista i compositor. Sergei Diaghilev estava a Roma i va organitzar-li una vetllada musical a Sergei Prokófiev, on va sonar el seu concert per a piano i orquestra número 2. Un concert que va tenir un èxit espaterrant. I això, que en el moment en què es va estrenar el 1913, perquè és una obra ben bé de joventut, va ser un autèntic escàndol. Sona així.

Aquesta és l'obra que sentirem a continuació, un concert per a piano que dura gairebé mitja hora i que és una obra ben bé de joventut. Va ser composta entre 1912 i 1913, és a dir, el compositor en aquell moment tenia 21 anys, però va ser modificat el 1923 i el va estar tocant durant tota aquesta etapa en la qual Prokófiev es va donar a conèixer arreu d'Europa i també als Estats Units. El segon concert per a piano i orquestra, segons el biògraf de Prokófiev, André Lichke, va representar una autèntica bufetada al gust del públic. Efectivament, aquesta obra, en el dia de la seva estrena, el setembre de 1913, va generar un autèntic escàndol. L'expressió bufetada al gust del públic no és gens arbitrària perquè feia referència al manifest futurista que, amb aquest anunciat provocador com a títol, s'havia publicat l'any anterior a l'estrena del concert, és a dir, el 1912. Insistim que aquesta obra va estar sonant durant tots aquests anys, també als Estats Units i a Europa, i és la primera obra que va sonar de Prokófiev fora de la Unió Soviètica, el 1915, a la ciutat de Roma, gràcies a la intercessió de Sergei Diaghilev. La meitat del públic xiulava, deia Prokófiev, i l'altra meitat aplaudia. Una crítica de l'època va comentar que en la seva interpretació del concert, Prokófiev semblava que estava empolsinant els tons i semitons o colpejant les notes a l'atzar. Aquesta música és per tornar-se boig, va dir una parella mentre marxava de la sala a mig concert, segons les cròniques de l'època. Sens dubte, marxaven escandalitzats per les harmonies dissonants, per la febril activitat del final i la immensa cadència de 10 minuts que té el primer moviment i que fa per a boig el pianista. És aquesta.

Estem sentint el primer moviment d'aquest concert per a piano, el segon concert de Sergei Prokofiev, que representa moltes d'aquestes qualitats que havien arribat a qualificar-se de grotesques, ritmes que salten d'alegria, baixos que retronen, línies melòdiques distorsionades i una austeritat instrumental excepcional. El mateix Prokofiev es va ofendre per l'ús d'aquesta paraula grotesc per definir la seva música i va preferir descriure aquesta faceta del seu estil com una mena d'scherzo, amb les seves implicacions de paròdia, de rialla i de mofa. Burlesco o grotesc, l'estil musical de Prokofiev en les dècades dels anys 10 i 20 estava perfectament adaptat a l'humor satíric que, com passava amb la música de Xostakovich, predominava a la Rússia d'aquell moment.

I aquest concert per a piano número 2 de Prokofiev també va sonar als Estats Units. Fixeu-vos les crítiques que li van fer quan va sonar a Nova York el 1919. El New York Times, James Gibbon, va dir el següent. El piano grinyolava tota l'estona, queixant-se, udolant, contraatacant, i en alguns moments semblava que s'encabrités i que mossegués la mà de qui el castigava. Una altra crítica de Nikolai Bernstein, també en un concert dels que es van fer amb aquesta obra a Nova York, deia «una cacofonia de sons que no té res a veure amb la música». La cadència de Prokofiev en aquest concert és insuportable. És d'un tal desordre musical que un hom podria pensar que es creaven a partir de buidar capriciosament un tinter sobre la partitura.

I és que, efectivament, aquest llenguatge exaltat de Prokófiev en aquest concert, proper al futurisme o al motorisme, que estava tan de moda a la Unió Soviètica en aquells anys, el va engrescar a compondre no pas un concert serè, sinó, ans al contrari, una obra aspra, impetuosa i rítmica que exigia i exigeix a l'intèrpret unes grans dots de virtuosisme i de concentració. Ara el sentirem, aquest concert número 2 per a piano i orquestra de Sergei Prokófiev. El to inicial de l'obra és moderadament contingut, però no us en refieu perquè l'atmosfera reflexiva acaba donant pas a una disbauxa rítmica. És tot un repte per al pianista, que s'enfronta a cadències complexes i amb moviments virtuosístics, com l'esquerzo, per exemple. L'intermezzo, que és el tercer moviment en forma de marxa, avança amb un gest mecànic sota una orquestració densa i metàl·lica. És aquest motorisme, aquest futurisme que us comentàvem. I culmina l'obra, el quart moviment, una irrupció d'energia vital seguida d'un gir de subtilesa tènua. Una obra, per cert, que Prokófiev va retocar l'any 1923, quan ja vivia a París, i li va donar la forma definitiva que sentirem a continuació. El pianista que interpreta aquesta versió que us proposem del concert per a piano i orquestra número 2, l'opus 16 en sol menor de Sergei Prokófiev, és Michel Beroff. L'acompanya l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig i dirigeix aquesta versió Kurt Masur, una versió de l'any 1988 pel segell EMI. Sentim el concert per a piano i orquestra número 2, opus 16, de Sergei Prokófiev.

0: Quina música més vigorosa, quina música més violenta gairebé, molt propera al motorisme, al futurisme tan propi de la Unió Soviètica d'aquells anys inicials del segle XX, especialment la dècada dels 10 i dels 20. Aquest era el concert per a piano i orquestra número 2, l'opus 16 en sol menor de Sergei Prokofiev, amb quatre moviments, Andantino Allegretto, que conté aquesta espectacular cadència per al piano sol que dura gairebé 10 minuts, el segon és un scherzo vivace, el tercer un intermezzo, allegro moderato, i el quart i últim era el finale, allegro tempestuoso, molt apropiat, per cert. La versió era la que tocava Michel Berov com a pianista solista al costat de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig i amb la direcció de Kurt Masur, un enregistrament pel segell EMI de l'any 1988.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs demà més música, més obres d'aquest any 1913. De fet, demà us tenim preparada una de les grans obres emblemàtiques d'aquest 1913, de tot el segle XX, i gairebé ens atreviríem a dir que de la història de la música. Demà us proposarem escoltar La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, que es va estrenar el 29 de maig de 1913 al Teatre dels Camps Elisis de París, en la direcció de Pierre Monté, i amb un escàndol de dimensions colossals. Demà us ho explicarem, citarem també cròniques directes de personatges, de grans personalitats que van viure aquella estrena, i us explicarem també els fets rellevants des del punt de vista històric i social aquest any 1913. Serà demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música, amb la veu d'aquest que us parla, Xavier Chavarría, autor dels guions, de la selecció musical, del muntatge i de la idea d'aquest programa. Gràcies per ser-hi. Fins demà, que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música. Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. El pianista Xai Maestro reconeix com a influències a l'hora de treballar en trio els pianistes Keith Jarrett i Oscar Peterson, els músics que el van portar a deixar la seva formació clàssica per endinsar-se en el món del jazz. Després d'haver estat membre del trio del contrabaixista Vishai Cohen la primera dècada del nostre segle, el 2011 va crear amb Jorge Röder i Ziff Ravitz el seu trio propi, amb el qual ha fet fins ara 6 retrats discogràfics. D'aquests àlbums és la música que sonarà a la sessió d'avui.

ensai maestro en trio amb el baixista peruà Jorge Röder i el bateria israelià Ziv Ravitz i Silent Voice, que és un dels seus temes originals. Aquí teniu una altra de les composicions narratives de Maestro, de l'àlbum El camí cap a Ítaca.

Untold, allò que no s'ha dit i que Shai Maestro, Jorge Roeder i Ziff Ravitz explicaven amb la seva música al treball The Road to Ithaca. La música de Shai Maestro que veu tant de la tradició jazzística com dels compositors minimalistes nord-americans.

Era el New River, New Water, o Nou Riu, Nova Aigua, del treball de Dream Thief o Allada de Somnis, que és un recull ple de contrastos en el qual Shai Maestro hi medita sobre la violència del nostre temps. El tema que tanca la sessió, Lifeline, és d'aquest mateix recull. Us deixo amb Shai Maestro, Jorge Roeder i Ofri Nehemia. Fins després.

Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui som al Festival Presents 2026 amb un concert del quartet Diotima que per l'ocasió ha convidat el jove violoncel·lista Victor Julien Laferrière. Els violinistes Junpeck Zhao i Leo Marguillier, el viola Frank Chevalier i el violoncel·lista Alexis Deschamps són els components del quartet Diotima, aquesta formació de cambra parisenca que celebra aquest any el seu 30è aniversari i que en aquest concert combina la creació contemporània que ha treballat des dels seus inicis amb dos dels clàssics que formen el nucli de la seva identitat. Ens oferiran l'estrena del segon quartet de George Apergis, un Beethoven primerenc, el quartet de corda número 1, i un Schubert tardà, el del quintet de corda, amb el batec inquiet del seu adagio. Ràdio França comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer del 2026 al Teatre dels Camps Elisis de París. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ara he après de veritat a compondre quartets. Ho va dir Beethoven el 1801, tot just després d'haver completat la primera col·lecció de quartets de corda, el 6 de l'Opus 18. És probable que el compositor visqués amb angoixa la competència amb els seus predecessors Haydn i Mozart, però ja des del primer quartet podem percebre l'audàcia i l'originalitat del seu llenguatge, unes qualitats que s'afermaran els anys següents i que revolucionaran l'escriptura del gènere. El número 1, que de fet no és el primer que va compondre, destaca per la seva extensió i pel treball temàtic particularment elaborat. Mostra un to vigorós, però el segon moviment sobresurt de la resta de quartets de l'Opus 18 per la seva intensitat expressiva. De fet, aquest quartet és contemporani de la sonata patètica. Els quatre moviments són Allegro con brio, Adagio affettuoso et appassionato, Scherzo allegro molto i Allegro. Doncs bé, sentim aquesta obra de Beethoven, el quartet de corda número 1 en fa major, el primer de l'Opus 18, a càrrec del quartet Diotima.

0: Fins aquí el quartet de corda número 1 en fa major, un dels 6 quartets de l'Opus 18 de Ludwig van Beethoven, publicats el 1801. En aquest concert del Festival Présence de París, el quartet Diotima combina els clàssics amb l'avantguarda. I ara, abans d'oferir el quintet en do major de Schubert, es presenta al Teatre dels Camps Elisis amb una estrena mundial encarregada per Radio França. És l'obra del compositor grec George Apergis, format en el serialisme i en la música concreta i avalat amb tota mena de premis pel seu recorregut personal. La seva producció se situa a la intersecció de diverses disciplines intel·lectuals, però conserva sempre una dimensió profundament sensorial. I les seves obres, ja siguin instrumentals, vocals o teatrals, investiguen els límits entre la veu, el cos, el llenguatge i l'escena. Ho veiem, per exemple, en aquest quartet de corda número 2, en què els músics, a més de tocar, han de recitar un text. Aquí tenim el quartet de corda número 2 de George Apergis.
1: Aussi, sous sa silence. Les deux sont sur le silence.

Ça, t'as dit. Mais non, c'est pas ça que je suis venu à la fin.

Estrena mundial del quartet de corda número 2 del compositor grec George Apergis, que explora els límits del diàleg entre música i text. Un encàrrec de Radio França pel Festival Presence, dedicat a la creació contemporània. I a la segona part, el quartet Diotima torna a un dels clàssics que l'han acompanyat en els seus 30 anys de trajectòria, Franz Schubert, amb una obra que té tots els ingredients del Schubert madur, l'intens quintet de corda en do major d'Oig 956. Diem madur a un jove de 31 anys, però són els anys que va viure, i aquest quintet de corda el va compondre només 2 mesos abans de morir, el 1828. Per això hi podem percebre la profunditat i la transcendència del final d'una vida intensa, com la del compositor que creia que escriure música era l'únic sentit de la vida i que el seu patiment era la font de la qual sorgien totes les seves creacions. El més significatiu del quintet és la disposició instrumental. La presència de 2 violoncels li confereix una sonoritat greu, d'una gran riquesa expressiva i, sobretot, una dimensió gairebé orquestral. Dels 4 moviments que conté, destaca el colpidor Adagio, un primer tema inquietant i suspès que desemboca el segon tema en una violenta desesperació. La intensitat emocional i dramàtica del quintet contrasta amb la brillantor de la tonalitat que va triar Schubert, do major, que podria ser un gest d'homenatge als admirats Mozart i Beethoven que havien compost quintets en aquesta mateixa tonalitat. El jove i premiat violoncel·lista parisenc Victor Julien Laferrière s'afegeix ara al quartet Diotima per tocar una de les obres més perfectes de Franz Schubert, el quintet de corda en do major d'Oig 956.

S'acaba aquí el quintet de corda en do major d'Oig 956 de Franz Schubert, que va compondre aquesta obra en molt mal estat de salut, molt poc abans de morir, el 1828. Avui els admiradors de Franz Schubert hem celebrat el compositor vienès amb aquesta pàgina plena de contrastos emocionals. La sentíem en aquesta versió a càrrec de cinc músics parisencs, els components del quartet Diotima i el jove violoncel·lista Victor Julien Laferrière, que ara, per correspondre als aplaudiments del públic del Teatre dels Camps Elisis, afegeixen al concert una obra fora de programa, un arranjament per quintet de corda de Lied, Nacht und Träume, Nit i Somnis, també de Schubert. L'adaptació és de Léo Marillier, el segon violí del quartet Diotima.

0: Una obra fora de programa, un arranjament per quintet de corda del Lied Nacht und Träume, Nit i somnis, de Franz Schubert. L'adaptació ha estat de Leo Marillier, el segon violí del quartet Diotima. És al final d'aquest concert del Festival Presence 2026 a càrrec del quartet Diotima, que per l'ocasió ha convidat el jove violoncel·lista Victor Julien Laferrière. La formació de cambra parisenca, que celebra aquest any el seu 30è aniversari, en aquest concert ha combinat la creació contemporània amb dos dels clàssics que formen el nucli de la seva identitat. Hem sentit l'estrena del segon quartet de George Apergis, un Beethoven primerenc i aquest Schubert tardà. Ràdio França ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat al febrer del 2026 al Teatre dels Camps Elisis de París i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir una melodia per a veu i trio en piano de la compositora estatunidenca Amy Beach. Porta per títol Stella Viatoris, és el seu opus 100 número 2. Sentim aquesta melodia en la versió de la soprano Emma Kirkby amb Paul Barrett, violí, Charles Maitland, violoncel i James Lisney, piano.

Emma Kirkby, soprano, Paul Barrett, violí, Charles Metallam, violoncel i James Lisney, piano, ens han ofert aquesta melodia per a veu i trio amb piano Stella Viatoris, opus 100 número 2 de la compositora estatunidenca Amy Beach.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dimarts 13 d'octubre i encetem setmana en aquesta ocasió amb una, aquesta tarda, com sempre, de 6 a 7, amb un repàs de l'actualitat musical amb els seus protagonistes. Una tarda més a l'assaig general de Catalunya Música.
2: És moment, per tant, de saber quines músiques i quins noms ens acompanyen avui.
3: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui comencem el programa connectats amb la soprano Núria Rial, que ens presentarà el seu últim disc i, en les seves pròpies paraules, també el més personal. Un enregistrament eminentment cambrístic que porta per títol Atré i que sentirem de seguida. De moment ja la podem saludar. Núria, molt bona tarda.
4: Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
0: En el programa d'avui també hi sentirem el so de l'orgue, ja ho dèiem el divendres quan ens acomiadàvem, perquè és a punt de començar una nova edició del cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona, un any més sota la direcció de Juan de la Rubia, però enguany amb una novetat, un nou instrument, o si més no, un instrument que no s'havia fet servir fins ara en aquest cicle.
2: També repassarem part de la programació del cicle La Música de Gaudí, que ja és en marxa al Palau Güell de Barcelona, amb propostes molt properes en temps i espai al cel arquitecte.
0: I acabarem descobrint una troballa, uns enregistraments històrics gravats l'any 1938 per l'Orquestra de Ràdio Associació de Catalunya que dirigia Joan Pich Santa Susanna. Un descendent del director ha localitzat aquestes gravacions que el tècnic de so Enric Giner ha pogut recuperar parcialment. Ens en parlaran ells dos i també Margarida Moles, responsable del projecte de recuperació de la memòria històrica de Ràdio Associació de Catalunya. Tot això, doncs, és el que ens espera des d'ara i fins a les 7, si ho voleu, aquí a Catalunya Música. Comencem.

0: Comencem el programa sentint la veu de Núria Rial, acompanyada de Josep Maria Martí Duran i Oleguer Aymamí, que són els integrants d'aquest, que podem sentir en aquest disc titulat A3. És un dels, si no m'equivoco, deu ser l'últim disc, Núria, que has tret fa poc, i em sembla que el consideres un dels més personals, no? Vaja, que li tens una estima especial, és així?
1: Així és. Aquest disc acaba de sortir, té 7 dies comptats, i de fet és el primer disc que puc dir que realment el considero meu. És totalment personal. Tot l'enfoc és absolutament diferent de tot el que havia fet fins ara. Em venia molt de gust fer una cosa on pogués decidir, on pogués realment cuidar tots els detalls del principi al final, i ho vaig estar pensant molt, vam fer la gravació i al final vam decidir que seria una gravació, diguem, sense discogràfica. Llavors és directe cap al públic, i això m'ha permès a mi també, doncs, d'absolutament fer-ho tot. Des de, bueno, el programa, des del so, treballar el so. Aquest disc el vam enregistrar a l'Església de Santa Maria de l'Albà, que des d'aquí m'agradaria molt donar les gràcies al poble de Santa Maria de l'Albà i a tota la seva gent, que ens van obrir les portes de l'Església i vam poder estar treballant 3 dies allà, meravellosos, amb total tranquil·litat. I va ser molt entranyable, perquè fins i tot va venir tot el, va una estona, vam fer una espècie com de mini concert, i va venir tot el poble a l'església i els vam fer una mica de música per ells també. I en fi, o sigui, tota l'experiència ha estat molt, molt, molt personal, no? També, doncs, poder triar els músics amb qui vols treballar, que fins ara, doncs, mai havia sigut així. Tots els discs que tinc, tots, és sempre, doncs, que et criden per anar a cantar això o allò altre, gravarem això, ara vine a cantar amb nosaltres, i clar, jo encantadíssima de la vida, però és la primera vegada que realment ho he pogut dissenyar jo tot.
0: Que bé.
1: Des de també de la manera de fer el so, el tècnic de so, també ho dic, que ens ha fet un so meravellós, Alfred Fernández Pons. Ens ha fet un so que, la veritat, jo considero que és dels millors discos que tinc, que és un so molt natural, i és una manera de gravar que també va molt en contra de tot el que havia fet abans, perquè el que acostumo a veure és que hi ha un munt de micròfons, sempre. Si el cantant et fica en un micròfon a 2 pams, i després et fiquen un molt lluny per agafar el so de la sala, però llavors el que tens tu és a 2 pams, perquè això permet després fer moltes trampes. És a dir, clar... i nosaltres hem fet tot el contrari. Nosaltres hem fet un enfoc molt... com ho diria, molt artesanal, on hi ha una sola toma de so que no està ni a 2 pams ni tampoc a 3 metres. O sigui, i és un so molt diferent. També els micros que s'han fet servir són especials, són de cinta, fets a mà, segons em va explicar l'Alfred Fernández. Són uns micròfons molt especials, fets a mà, i es nota en el so. Trobo que no hi ha gens de metall, no hi ha aquell metall que moltes vegades hi trobo amb altres gravacions. O sigui, estic molt contenta amb el resultat del so, i també l'enfoc que hem volgut fer ha sigut, doncs això, molt purista. És a dir, que no hem volgut tampoc fer talls, molts talls. Hi ha poquíssims talls, una cosa molt autèntica, i hem volgut evitar aquells talls de bisturí que dic jo, que a vegades, doncs, vols arreglar una nota i et carregues una miqueta tota la frase, sí, sí, perquè estigui perfecta, no? Llavors, això és un disc molt natural i que hi ha molts pocs talls. I bueno, això, estic contenta com ha quedat, la veritat, perquè mai se sap, no?, com queden aquestes coses. I sí.
0: Doncs ho celebrem molt, evidentment. Crec que és la primera vegada que potser que comencem parlant d'un disc en tant detall, d'aquest, del procés i de l'enregistrament i de la postproducció fins i tot, i t'agraïm molt aquesta sinceritat que potser no tots els artistes estarien disposats a tenir, no? Perquè jo crec que en el fons tots ho sabem, que evidentment la indústria discogràfica té, avui en dia, moltes possibilitats per fer que les coses no es notin. Que no vol dir que no hi sigui, no? No sé si, bueno, ja que estem parlant d'això i amb tanta franquesa, ens solen dir que, evidentment, els discos són molt cars de produir, que això és el que fa que només puguin assumir les grans discogràfiques, etc. Però ens estàs parlant tot el contrari d'un projecte molt personal que d'alguna manera també segur que ha tingut un cost i que algú l'ha hagut de fer possible, no?
1: Sí, clar, això és un tema que cada vegada costa més fer discos i està clar que jo no podria pas assumir gravar i produir jo mateixa res que fos, per exemple, amb tota una orquestra, però al ser un grup petitet, doncs és un cost que jo he assumit perquè em feia moltíssima il·lusió i que saps que mai ho recuperaràs, però... Vull dir, tant me fa, perquè això és una cosa que ho volia fer i ja està. Però bueno, sí que a vegades coses més d'envergadura és impossible poder-les assumir si no tens un suport d'alguna institució, del govern, d'alguna ajuda...

0: Parlem de música, doncs, perquè de fet encara sí. No hem explicat què és el que ho han registrat. És a dir, sí que hem dit els noms, en Josep Maria Martí Duran, que suposo que toca la tiorba, i l'Oleguer i Mamí Violoncel. Ells, sí. Evidentment, és, per tant, és el mínim baix continu i per poder-te acompanyar a tu a la veu, no? A partir d'aquí teniu un ampli repertori, evidentment. En el disc, si no m'equivoco, el més antic que hi ha seria pre-renaixement, fins i tot hauríem de dir-ho així, no? Perquè és segle XVI.
1: Sí.
0: I fins a Monteverdi, ho dic bé? Seria el més...
1: Sí, sí. És el primer barroc. Uh-huh. A part de dues peces que són més arcaiques, que és el Jacopo Peri i Cicero d'Errore, la resta és una mica el Seicento, no? Uh-huh. Seicento italià i també el barroc espanyol. El programa és... Realment són peces que jo feia molt de temps que les volia gravar. I, bueno, una d'elles ja la tinc gravada, però amb una altra versió, Jaruski, el Zefiro Torna. I en aquesta altra versió, el Zefiro Torna, que tanca el disc, doncs és molt diferent de la que tenia, perquè hem fet una mica una proesa que no sabíem si sortiria bé. Jo vaig dir, mira, la gravem i ja veurem si sortirà. Perquè, clar, és per dos veus, en realitat, per dos tenors, o, bueno, de vegades es pot fer tenor i soprano, o contratenor. Però nosaltres el que hem fet és veu de soprano i cello. Uh-huh. Però, clar, és una peça tan endimoniada i tan amb moltes coloratures i no sé com dir-ho. Clar, amb el cello és molt difícil això. I realment l'Oleguer és que se'n surt amb una facilitat increïble. O sigui, com porta el cello... És una mica un atreviment el que hem volgut fer de donar-li al cello una part tan lleugera amb tantes coloratures i salts i... però queda molt bé. I l'Oleguer és que té una manera de tocar que és increïble. O sigui, té una elegància i una flexibilitat que, la veritat, em semblen... Bueno, no hi ha gaire gent que ho pugui fer. I llavors el programa és... bueno, està concebut una mica, si pogués ser, per escoltar-lo de l'idea del principi al final. Mm-hmm. Ja sé que molta gent no escolten així avui en dia. Però el programa sí que està pensat i realment guanya molt si comences pel principi, que comença amb les jàcares de Gaspar Sanz, que és, ja comença ja amb tota... És una peça molt brillant i que el Josep Maria ja hi treu tota la xitxa, no? I ho fa molt bé. I llavors hi ha molts contrastos, està tot molt ben pensat, que també les tonalitats vagin bé unes amb les altres... En fi, vull dir que... Això sí que m'agradaria molt, doncs, que l'escolta, si algú té temps, que s'ho pogués escoltar així, perquè guanya molt el programa. I llavors tot també ja, cap al final, doncs, ja comença a ser com més brillant, fins que acabem amb el Zefiro Torna. Com ho faríem en un concert? És una mica un plantejament com si fos en un concert. Mm-hmm.
0: Els altres compositors, doncs, que no sé si els havien dit, José Marín, Giovanni Bassano, Diego Ortiz, Tarquino Merula i Bàrbara Strozzi i Giulio Caccini.
1: Sí.
0: No sé si alguna d'aquestes és nova per tu, nova, que no l'haguessis fet mai i les incloses en aquesta selecció, o tot més o menys
1: sí.
0: Ho havies cantat?
1: No, hi ha coses noves. Per exemple, la peça de Jacopo Peri, que dura més de 8 minuts, no l'havia cantat mai. Llavors, els marins... Home, havia cantat la Ojos, pues me desdeñáis, que és més coneguda, però les altres dues no les havia cantat, ahora que estáis dormida i que dulcemente suena. El Torna de Caccini tampoc l'havia cantat, és a dir, no, és, o sigui, estic molt en el meu terreny, però ha estat també un programa una mica també nou, coses que ad hoc per l'ocasió, o sigui, que no les havia fet massa. I està pensat, o sigui, a mi el que m'agrada d'aquest projecte és el format tan intimista, perquè realment és tan despullat que els músics, diguem, no tots s'amaguen, hi ha manera d'amagar-te. I és un diàleg realment a la mateixa alçada de tots tres. Aquí no és, diguem, que jo canto i ells m'acompanyen, no. Aquí som tres, és un diàleg a tres, per això l'he titulat A Tres, no? També fa que cada músic pugui donar el millor d'ell mateix, perquè a vegades també, doncs, un músic meravellós, però que està enmig d'una orquestra, o d'un grup més nombrós, doncs pot passar una miqueta més desapercebut, però aquí realment tenim l'oportunitat cadascú de brillar, no?, amb llum pròpia. I trobo que ens ha reeixit això perquè és alhora molt íntim, però també molt brillant. O sigui, hi ha moments que dius, caram, només amb tres persones es pot aconseguir tant de colors, no? És el que buscàvem.

0: T'anava a preguntar, justament agafant una part que de fet ja l'has contestat, si això s'escoltés de dalt a baix, com si fos un programa de concert, seria un programa prou generós, hi ha peces que són llargues i suposo que et mereixeries un descans entremig, no? No sé si ho has fet així perquè heu fet alguna presentació d'aquest concert o d'aquest repertori fins ara.
1: Sí, hem tingut alguns concerts, vam començar a Suïssa, vam estar a Jussí, vam estar al Festival dels Pirineus, a Girona, però el programa no era ben bé aquest, era una mica diferent. O sigui, pel disc l'hem remodelat. I jo crec que ara aquest programa tal qual està, a mi m'agradaria fer-lo un concert, però tal qual està no l'hem fet encara mai. Era una mica diferent. I hem tingut, bueno, alguns concerts, però no molts, ja t'he dit. Aquesta és una de les raons per la que jo vaig dir necessitem fer una gravació, necessitem que la gent ens escolti, donar-ho a conèixer, a veure si doncs podem fer més concerts, no? Que és el que volem.
0: Molt bé. Per tant, això és qüestió de, suposo, proposar-ho a programadors, perquè és un repertori que tu mantindràs en veu i que pots incorporar, potser no literalment, però pots aprofitar-lo per altres concerts que tinguis perquè lliga bé amb altre repertori, no?
1: Sí, perquè molts programadors, doncs, els hi costa quan una cosa no l'han escoltat, són reticents a vegades d'agafar una cosa tan petita, no? Llavors, sí, ens va bé tenir aquest disc per poder dir no, però escolta, mira que bé que sona això. Esperem, doncs, que s'animi la gent, sí.
0: Doncs, Núria, no sé si vols aprofitar la vinentesa per comentar algun altre projecte que tinguis properament, en paral·lel.
1: Aviam, sí, doncs ara estaré aquí a Barcelona i a Madrid. A Madrid a l'Auditori el 30-31 d'octubre i 1 de novembre, cantant l'Atlàntida de Falla, que té l'escena d'Isabel tan bonica, és preciós.
0: Que maco,
1: i tant. Sí, sí, és una joia. I després el 6, 7 i 8 de novembre ho repetirem a Barcelona.
0: Fantàstic. Doncs sí. Ens quedem aquí per ara, que segur que hi ha més coses, però ja tindrem ocasió de tornar-ne a parlar.
1: Perfecte.
0: Recordem que avui el motiu era aquest disc A3, amb Núria Rial, amb Josep Maria Martí Duran i amb Oleguer Aymamí. Doncs que celebrem que t'hagi fet tan feliç i que, vaja, segur que encara t'ha de donar moltes alegries, Núria. Gràcies per haver-nos-ho presentat.
1: Vosaltres.

0: El cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona ofereix un any més 8 concerts que es duran a terme cada tercer dimecres de mes a les 8 del vespre des del proper dia 21 i fins al mes de maig. Consolidat com una de les grans cites musicals de la ciutat, el cicle tornarà a convidar intèrprets de prestigi, tant locals com internacionals, i mostrarà totes les possibilitats de l'orgue major de la Catedral de Barcelona. Però enguany, a més, també hi haurà l'oportunitat de sentir un altre instrument. Ho explica el degà del capítol de la Catedral de Barcelona, Santi Bueno.
1: Tindrà dos espais per necessitat. Com que en el primer trimestre, per tant, fins a final d'any, aquí no pot ser accessible, usarem l'orgue de la Capella del Santíssim, que és un orgue italià de principis del segle XVIII, atribuït o almenys, diguem-ne, portat a Barcelona per buscar, i que ofereix la particularitat de la seva sonoritat antiga i la possibilitat de fer aquests tres concerts en un format més de cambra. En Juan ja feia uns anys que m'anava dient, em faria il·lusió fer algun concert, alguna forma de muntar un concert especial de cambra en l'orgue petit. I van dir, bueno, sí, però és complicat perquè, clar, l'aforament de la capella és petit i això ens provoca problemes, però enguany les circumstàncies s'han manat. Això provocarà, des del punt de vista tècnic, que aquests tres primers concerts no podrem tenir entrada lliure, absolutament oberta, perquè és impossible encabir a la capella del Santíssim, a la capella del Crist de Lepant, les persones que ens venien habitualment. Penseu que aquesta capella té un aforament aproximadament de 100 persones i, per tant, ens obligarà a repartir invitacions, entrades gratuïtes, uns dies abans.

0: Dels 8 concerts del cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona d'enguany, els 3 primers tindran lloc a la Capella del Santíssim, mentre que els 5 restants, els que corresponen al 2027, ja es podran celebrar a l'Orgue Major. Aquest fet també condicionarà el contingut dels 3 primers concerts, ja que el director artístic, Juan de la Rubia, ha optat per una programació de caire cambrístic, amb propostes com la de l'organista Andrés Fea, l'Orgue i el Sacabuig de Jaime González Sierra i Ramon Marquès, o el concert inaugural.
1: Lorenzo Guilmi és un grandíssim intèrpret especialista en la música del barroc, no només italià, sinó europeu i especialment de la música de Johann Sebastian Bach. Professor, docent, concertista, intèrpret, divulgador de la música barroca, és un dels grans intèrprets coneguts d'aquesta música. L'hem convidat precisament doncs, per aquest apropament a la música italiana que pot tenir amb aquest instrument d'origen napolità i també en un format que ja ha fet altres vegades a Espanya també, que és de violí i orgue, juntament amb la seva filla, Anna Maddalena Guilmi, evidentment com que és la seva filla molt més jove que ell, però amb una projecció espectacular. A més, no és la primera vegada que toca a Catalunya, tampoc amb diferents orquestres, amb Baltasar Neumann, amb l'Orquestra del Miracle, precisament en el concert inaugural, i ens oferiran un programa basat en barroc europeu.

Altres intèrprets que passaran ja el 2027 per l'Orgue Major de la Catedral de Barcelona seran l'organista txeca establerta a Espanya, Lucy Jacoba, el monjo de Montserrat i prior de Montecassino, Jordi Agustí Piqué, l'organista i professor francès, Thomas Hospital, i el director

0: i organista alemany Johannes Skutlik. El cicle es tancarà amb una nova aposta pel jove talent de proximitat.
1: En altres edicions del cicle d'orgue hem donat veu als joves intèrprets, als joves talents de l'orgue, a través d'una col·laboració amb el Concurso Nacional de Órgano de Burgos. Aquest concurs ara fa 2 anys que no se celebra, per raons organitzatives de l'Ajuntament de Burgos, però, mentrestant, com que no hem pogut establir aquesta col·laboració enguany perquè el concurs no s'ha celebrat, des del cicle d'orgue sí que mantenim aquest compromís amb els joves organistes i serà el Miquel Carr, organista català, que va acabar els seus estudis a l'ESMUC l'any passat amb les màximes qualificacions, amb un concert a final de carrera extraordinari, que en l'actualitat està tot just començant un màster d'orgue a Munic amb el professor Bernard Haas, un dels grans referents de la interpretació organística i que clourà el cicle d'orgue de la catedral d'enguany.
0: L'orgue major de la catedral de Barcelona és un dels més importants de Catalunya. Va ser construït al segle XVI i després de diverses reformes va ser restaurat l'any 1994 pel taller Blancafort. De la seva banda, el de la capella del Santíssim és un positiu històric de 1712, atribuït a Josep Buscà, restaurat també per Blancafort als anys 1974 i 2019.

0: Doncs l'orgue de la Catedral de Barcelona ha estat protagonista aquests últims minuts. Ara seguim amb altres noms i altres llocs en aquest repàs d'informacions.
1: Comencem explicant que dijous tindrà lloc a l'ESMUC l'acte d'inauguració del curs dels ensenyaments artístics superiors.
0: L'assagista i investigadora cultural Ingrid Guardiola pronunciarà la lliçó inaugural del curs acadèmic 2026-2027 dels ensenyaments artístics superiors de Catalunya a la sala 2 Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona.
1: També dijous, primer concert d'aquest curs de l'Associació de Mestres Directors.
0: Com sempre, serà a les 7 de la tarda a l'Auditori Cullell i Fabra. El clarinetista Miquel Àngel Marín i el pianista Albert Julià interpretaran un programa eminentment romàntic i germànic amb obres de Schumann, Liszt i Brahms.
1: Seguim amb els noms de Marina Rossell, Raquel García, Tomàs i Marc Pujol, que es reuneixen a les GAE per parlar d'autoria.
0: Es tracta de la taula rodona que tindrà lloc demà a la seu barcelonina de les GAE, que porta per títol Veus i trajectòries, tres generacions d'autoria musical femenina a Catalunya. Impulsada per la Delegació d'Igualtat de les GAE, la Fundació Homònima i l'Institut Català de les Dones, la xerrada serà conduïda per la cantant i compositora Judith Nederman. Tot plegat començarà a 6:45 de la tarda. Les places són limitades i cal confirmar assistència.
1: I el Perifèria Cultural reuneix Alidé Sans i Joan Garriga en una nova entrega de la iniciativa Teva Meva.
0: Dissabte, la cantautora i acordionista aranesa i el músic ballesà protagonitzaran una trobada musical a Boada, a la Noguera, on intercanviaran els seus llenguatges propis. La sessió es completarà amb la participació dels glossadors de Mallorca i una mostra del procés de fabricació de l'oli ecològic de la zona. Tot seguit parlem de música i de Gaudí.

0: Al Palau Güell de Barcelona està en marxa el cicle La música de Gaudí, una programació que els dijous al vespre acosta a l'edifici modernista propostes de compositors contemporanis del cèlebre arquitecte català i també d'autors en els quals podem intuir que s'hauria pogut interessar. Després dels dos concerts celebrats els dies 1 i 8 fins al 29 d'octubre, tres concerts més permetran als assistents conèixer, mentre escolten música en directe, els diferents espais del Palau Güell, com ara la planta noble, les cambres privades o el terrat. Abans de detallar el programa d'aquests concerts, Jordi Ferrón, programador, ens mostra la filosofia d'aquest cicle marcat en les celebracions del centenari de la mort de Gaudí.
1: El Palau Güell és la primera gran casa edificada per Gaudí a Barcelona i, a més, un dels seus manaments que té des que va ser cedida per una de les filles d'Eusebio Güell és que ha de tenir una programació cultural. Dintre d'aquesta programació cultural pensem, fem un cicle de música, i fem un cicle de música, juguem a quina era la música que escoltava Gaudí. No? Si Gaudí hagués tingut, doncs això, avui en dia, una llista de reproducció, què estaria escoltant Gaudí? És veritat que ens hem jugat amb algunes llicències, però majoritàriament hem pensat en músics contemporanis o músics força anteriors a Gaudí, des de, jo què sé, Fauré a Granados, des de Boccherini a Brahms, no? També estudiant una mica què és el que s'escoltava en les sales de música de l'època com a tal.
0: El cicle presenta un seguit d'intèrprets molt joves i d'un talent fora de dubtes, reunits per Eurídice Clàssics i Joventut Clàssica Orfeus. Com a representant d'aquesta última, Xavier Pardo, pianista que ha participat en els dos primers concerts, també fa uns apunts sobre el cicle. Comencem pel concert d'aquest dijous dia 15 a la planta noble del Palau Güell, que reunirà el violinista polonès Nazar Pliska i el pianista francès Timothée Provost. Al programa, obres de Toldrà, Elgar, Massenet i Kreisler.
2: Tocarant, gairebé serà de les primeres vegades que ho sento jo mateix, els sis sonets de Toldrà, aquest gran compositor català que es va quedar aquí i a l'auditori d'Eduard Toldrà del Conservatori, i crec que val molt la pena escoltar-los. A més, estarà molt bé veure una mica la sensibilitat de l'est d'Europa i del Timothée intentant plasmar aquesta música que, en el fons, és molt característica d'aquí.
0: Abans de donar més detalls del cicle, recollim unes impressions del violoncel·lista Gabriel Tomàs sobre el concert anterior, el del dia 8, on va actuar amb Xavier Pardo al piano, amb música d'Enric Casals, Boccherini i Granados, entre altres compositors.
3: Tant pel Xavi, que per mi va ser un plaer tocar al Palau Güell, tant per l'ambientació o per l'acústica del lloc on vam tocar, va ser increïble. Per mi, personalment, em vaig inspirar moltíssim.
0: Una inspiració que altres joves músics hauran pogut compartir sent intèrprets mentre descobreixen, igual que els espectadors, els racons del que segurament és un dels edificis de Gaudí més desconeguts.
1: Per jugar també amb aquesta cosa d'arribar al Palau i anar accedint, anar pujant, vam pensar també en aquesta cosa com de l'ascensió per al propi Palau, i aleshores era jugar una mica amb cadascuna de les plantes i parlar de diferents instruments, no? Començàvem amb els metalls, no? Amb trompeta, trombó, passem a la corda, passarem al violoncel, molt sempre acompanyats pel piano, o en el cas del primer dels concerts, per l'orgue, el violí, i arribarem, diguem, amb l'últim dels concerts, el del 29 d'octubre, on hi haurà una soprano

0: Si seguim repassant els concerts del cicle La Música de Gaudí al Palau Güell, programats els dijous a 8:45 del vespre, el dia 22 fan parada a les cambres privades. El protagonista serà el pianista Xavi de la Fuente. De nou, Xavier Pardo ens fa unes pinzellades del programa.
1: En el qual hi haurà els grans romàntics, com Liszt, amb el seu Sant Francesc de Paula sobre les onades, i també un autor català, Josep Martí Cristià, amb un títol tan especial o tan nostrat que seria Les muntanyes de Montserrat, que és una peça que es va composar l'any 1900 i escaig, i que en el fons també representa una mica tota la cultura que molts dels artistes aquí van rebre, dels francesos, des de César Franck, de Vichy, també de la mateixa cultura de Liszt. És una mica aquesta espècie de centre que es va convertir a Catalunya de totes les corrents artístiques. A part d'aquest concert, també, seguint una mica amb aquesta tradició, el Xavier de la Fuente interpretarà també unes peces seves, juntament amb Mozart, Brahms, Liszt, etc.
0: Finalment, el dia 29 s'ha programat el concert que conté més música popular, una cita que ens transporta al paral·lel de les primeres dècades del segle XX i, com apuntava Jordi Ferrón, el piano acompanyarà una soprano. El pianista serà Rose Thomas i la cantant Aroa Lola Minerva.
1: Serà el de Aroa Lola i Rose Thomas amb músiques de cabaret, amb cançons de sarsuela, amb música de cabaret de Corbail, amb tot aquell ambient que també envoltava una mica el Palau, el Palau, la Ciutat Vella, el costat de Raval, on tota la vida circulava. Serà un concert especialment curiós, perquè aquest sí que potser seria el que més la cançó popular que se sentia als voltants del Palau.
0: Recordem que els concerts de La Música de Gaudí al Palau Güell comencen a 8:45. Un quart d'hora abans s'obren les portes als visitants.

0: Doncs aquestes propostes al Palau Güell ens han fet avançar fins ara. Passen 6 minuts de 6:45 i preparem ja l'última entrevista del programa. Aquest descobriment del qual us hem parlat en començar, una troballa que els seus responsables no dubten a qualificar d'extraordinària i que ha permès localitzar i digitalitzar dos discos de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Associació de Catalunya de l'any 1938. És per això que avui coincideixen a l'estudi un representant de la família de Joan Pich Santa Susanna, també el tècnic de so Enric Giner, i de seguida connectem amb la responsable del projecte de recuperació de la memòria històrica de Ràdio Associació, Margarida Moles. Fem una petita pausa i us ho expliquem tot seguit.
1: Catalunya Música. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Els propers minuts de programa us volem parlar d'una troballa, així és com ho defineixen els nostres propers convidats, una troballa d'uns enregistraments històrics de l'Orquestra de Ràdio Associació de Catalunya, que ara s'han recuperat i que estan de lliure accés per tothom, ara ho explicarem en tot detall. Ens acompanyen aquí a l'estudi Joan Francesc Escribuela, en representació de la família de Joan Pich Santa Susana, que va ser qui va dirigir aquests enregistraments. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I també l'Enric Giner, tècnic del Laboratori de Sotasso, que ha fet la tasca... Vaja, ara ens explicaràs, no sé com es diu correctament, la recuperació, en definitiva, d'aquests enregistraments.
2: Correcte.
0: I la Margarida Moles, la tenim connectada, és la responsable del projecte de recuperació de la memòria històrica de Ràdio Associació de Catalunya. Bona tarda, també.
3: Bona tarda.
0: Doncs comencem, potser, vaja, potser no, segur, explicant què és el que vas trobar, Joan Francesc Escribuela, en el marc d'un treball de recerca sobre Joan Pich Santa Susana, que, per qui no ho sàpiga, jo crec que molta gent que ens escolta el pot identificar com a director del Conservatori.
1: Exacte.
0: Del Bruc de Barcelona, però molt abans que això havia estat
1: director,
0: o simultàniament, director d'orquestra.
1: Exacte. Bé, tot va començar... jo sóc periodista i llavors estic fent un treball de recerca sobre la seva vida, no? Que va ser una vida artísticament apassionant. Llavors, clar, jo tinc la sort de ser el seu nebot i tinc molts records personals de coses que em havia explicat, no? I llavors el seu fill, que és en Joan Maria Pich Escribuela, bueno, és l'únic fill que vam tenir, va deixar les claus del seu estudi, que encara es conserva exactament tal com estava tot, no? I bé, llavors vaig començar a buscar documents, partitures, llibres, correspondència i tot això, i cercant en el fons de tot d'un armari em van sortir doncs uns sobres de paper com d'embalatge, i dic, ostres, això sembla un disc. I efectivament, eren uns discs, dos discos d'un tamany com si fossin un LP dels actuals, però molt diferents. Eren uns discos que desprenien una olor, diguéssim, com si fos una cosa molt, molt tòxica, com un acetat, i vaig intentar treure'ls de la funda, però vaig veure que es desfeien tot. I llavors automàticament vaig parar i va ser... bueno, prèviament havia vist en les etiquetes del disc que posava Orquestra Simfònica de Ràdio Associació de Catalunya, director mestre Joan Pich Santa Susana. Dic, caram, això són discos de l'orquestra que tant havia parlat ell de Ràdio Associació. I llavors va ser quan em vaig posar en contacte amb la Margarida Moles i dic, escolta, m'he trobat això, aquests discos que són històrics de la vostra ràdio, de Ràdio Associació de Catalunya. I a partir d'aquí va ser quan la Margarida, penso que es va posar en contacte amb l'Enric per veure si es podien recuperar. I va ser llavors quan vaig portar aquests discs en el laboratori de l'Enric, i a partir d'aquí hi comença l'aventura de recuperar els àudios aquests, que jo creia, francament, que no es podria recuperar absolutament res. O sigui que ha estat un autèntic miracle i treball d'artesà, el fet aquest de poder recuperar això.
0: I tant, segur que sí. Margarida, com va rebre la notícia? Suposo que no passa cada dia que truqui algú i digui que ha trobat un enregistrament d'aquestes característiques, no?
3: No, per nosaltres és molt emocionant. Penseu que la història de Ràdio Associació, que comença l'any 24 amb la història de l'Associació Nacional de Radiodifusió, que som els mateixos que vam muntar Ràdio Barcelona i després Ràdio Associació, l'únic que es va canviar el nom per un tema de, bueno, per un tema d'un decret que no es podia dir nacional i tal. I clar, el fet aquest de canviar de nom i el fet de la Guerra Civil i tot plegat, ja en el sentit que Ràdio Associació es va convertir en l'emissora de la República, tot això va desaparèixer. És a dir, nosaltres hem hagut de fer durant 15 anys un buidat de revistes i de diaris per recuperar la història bueno, i de buidatges d'entrevistes de la gent que va sobreviure i va poder-ho explicar. Però, clar, d'àudio no teníem res, no tenim absolutament res. Després, si voleu, us explicarem la història d'aquests discos que es volien salvar i que no es van salvar. I quan ell em va dir, tenim l'orquestra Ràdio Associació, que per ells el tema musical era cabdal amb la programació de l'emissora, sobretot l'emissora d'EAJ15, doncs va ser... emotivament connectàvem molt. Veníem de celebrar els 100 anys de la ràdio el 2024 i ja donàvem per fet que tot el tema audiovisual, perquè hem buscat pel·lícules, es va fer una pel·lícula l'any 26, que evidentment devia ser muda, però no teníem cap més connexió amb tota aquesta època, només el que hi havia publicat i els testimonis de la gent que explicaven xerrades. Aleshores, trobar un àudio que ens connectés va ser, a part de que com a recerca era en si mateixa ja era interessant, doncs emocionalment, perquè això sí que ho vivim emocionalment d'una manera molt forta, doncs va ser extraordinari.
0: Clar, hem de recordar, per posar en context, que les ràdios tenien orquestres, algunes encara les tenen, però tenien orquestres perquè justament l'enregistrament era difícil, no? És a dir, era molt limitat de temps el que es podia enregistrar, i per fer interpretacions d'obres llargues, per acompanyar programes en directe, fins i tot les orquestres o els músics estaven a l'estudi i interpretaven en directe. I l'orquestra de RAC va arribar a tenir unes dimensions no gens menys preables, no? He llegit 40 músics.
1: Sí, 40 professors van arribar a ser.
0: Està molt bé, això.
3: Sí, sí.
0: Això, breument i per entendre's, qui ho feia possible? Qui hi havia al darrere?
3: Aquí, en el cas de ja quan era Ràdio Associació, que ja era en època de la República, hi havia uns associats, és a dir, Ràdio Associació i AJ15 era l'única emissora al món que era propietat dels socis, dels associats, de la gent que havia format, que donava cada la seva aportació i que després es va convertir en cooperativa. És a dir, que la propietat i les despeses la feia, la portaven el que eren els socis, però a part, EAJ15, que va ser una emissora molt moderna, fixant-se molt en el que feien els americans i tal, va inventar el tema del patrocini. És a dir, els concerts, totes les activitats que es feien a fora, eren activitats patrocinades per, i a partir d'aquest patrocini doncs entraven els ingressos, perquè només amb el que era els socis no n'hi havia prou. Mm-hmm. Però hi havia, és a dir, el fet de ser una emissora que era la més popular i la que arrossegava i arrossegava més públic en aquell moment, doncs feia que els ingressos, sobretot de la part de patrocini, fossin molt importants. Es podia permetre tenir els millors intèrprets, els millors locutors. La Rosalia Rovira era la locutora més ben pagada d'Europa, i tot això permetia tenir 40 professors com a orquestra simfònica.
2: Comissario general, camarada de l'exèrcit de tierra, Osorio Tamayo.
0: Hem d'avançar. Tornem als enregistraments, amb qüestions tècniques. Aquí l'Enric ens podrà ajudar. Com es defineix d'entrada això que ara deia en Joan Francesc, aquests discos que li semblava que desprenien una olor, que perquè se li despeien a les mans?
1: No, sí, una olor això, tòxica.
4: Aquí Joan Francesc va ser molt hàbil perquè em va enviar una fotografia del millor disc, del que tenia més bon aspecte. Em dic, bueno, és quasi segur que és un disc d'acetat, perquè a més veus una etiqueta que no és comercial i llavors tens tota la referència a quelcom que no ha estat produït en massa, que no és, un disc, diguéssim, en producció en cadena, sinó que és únic, és realment únic, que té un enregistrament probablement així com és, fet en directe, i per tant, doncs, que té un valor incalculable segur, només pel fet que no n'hi haurà una segona còpia, quasi bé segur. Però clar, efectivament, quan parlem d'un disc, arriben dos dins d'aquest paper d'embalant, o aquest paper d'embalant que realment no permetia extreure-la amb tranquil·litat, perquè estava en un procés de delaminació. Aquests dos discs que estaven junts estaven molt delaminats. Això vol dir que un disc d'acetat, al final, són com tres, no sé si puc explicar massa, com tres capes, i em tallareu. Hi ha, diguéssim, un substrat, que en aquest cas és cartró, que és la base, que podia haver estat alumini, hagués pogut ser vidre, fins i tot era cartró. Després hi ha un plastificant, que acostuma a ser oli de ricí, un element que ajuda a la maleabilitat del que hi ha a sobre, que és la capa d'acetat, que és la que realment es cisella en temps real, com qui va tallant el solc. I clar, realment aquests dos discs dintre del paper estaven en el punt aquell en què les capes estaven delaminant-se, que realment tot el laminat de sobre en com plaques tectòniques que flotaven i que moltes havien caigut en el perímetre del que era el paper. Per tant, l'única manera d'intentar-ho dir, o no fem res i deixem que acabi de morir, perquè estaven realment en situació terminal, ja ho sabem, alguna de les cares no s'ha reproduït, o tallem realment el paper de cartró, el paper aquest d'embalar, perimetralment, de manera que el despleguem i amb el mateix paper fent el foradet al mig, diguéssim, per passar l'eix del disc, i després el gir era complicadíssim, però el vam fer molt de compte, recuperem tot el que sigui possible. I aquí vam estar.
0: Per tant, no sé si heu fet aquest càlcul, quin percentatge de tot dels minuts que hi havia gravats podeu haver recuperat?
4: Sí, jo diria que sumant aquesta cara sorpresa que segur que sortirà, jo crec que més de la meitat hi hem arribat. Probablement a més de la meitat. Sempre sap molt de greu quan perds, eh? Quan perds material, a mi em dolen l'ànima. però estava en aquell punt de... Bueno, era això o res. O dir, és un objecte de museu que es mereix una fotografia i una vitrina, no? Anem una mica més enllà, intentem-ho, i llavors en Joan Ferrer se'm va dir, no, intentem-ho, anem a fons.
5: Mm-hmm. Per tant, a nivell de so, de timbre, s'ha recuperat...
4: Això és com sempre, no? A nivell de so de timbre és el grau d'intervenció, no? La meva feina va ser, i em vaig aturar aquí, trasbassar amb la màxima, diguéssim, linearitat o uniformitat o transparència possible. Aleshores, aquí, evidentment, tenim el so i el timbre que s'ha preservat, però tot una mena, una quantitat enorme de sorolls que són el producte de la degradació. Un disc d'aquests, nou, és a dir, un disc d'acetat, just sortit, diguéssim, del premsat, sona molt bé. De fet, és màster de vinils, perfectament. Són excel·lentment, però és un material extremadament fràgil. Després d'unes quantes reproduccions, una dotzena, ja comença a tenir degradacions. Evidentment, és lògic, el pas dels anys, encara sort que ens ha arribat, doncs fa que soni com sona. Qualsevol restauració en postproducció ja és una qüestió quasi bé de gust, no? Mm-hmm. Però l'important és tenir un màster que ens dona el màxim nivell possible, a partir del qual una aproximació estètica a millorar el so, evidentment, es pot fer.
0: No sé si han dit que són dos enregistraments de l'any 1938.
1: Sí, de fet, és el període del 38 fins al 39 que Pic Santa Susana va ser el director d'aquesta orquestra.
0: Exacte.
1: I llavors, per exemple, sempre m'havien dit al meu oncle que tots els professors d'aquesta orquestra eren músics de gran nivell. A tall d'exemple, només us diré que el concertino era el germà de Pau Casals, l'Enric Casals. I tots els professors que tocaven eren realment músics molt valorats en aquella època, no? Uh-huh. Llavors, una anècdota que jo crec que és molt important de que l'oient se n'assabenti és que mentre es feien aquests concerts en directe des dels estudis del Rambla Catalunya, estaven caient bombes a Barcelona.
0: Clar, clar, aquí anava.
1: O sigui, és que és realment impressionant.
0: Penso que... Evidentment, no ens podem posar en el paper, ens ho poden haver explicat, però quin paper tenia la música en aquells anys? Se seguien fent concerts, molts menys, però se'n feien.
1: A veure, la consigna de la República era que tot seguís igual. Llavors es programaven els concerts, es feien conferències, o sigui, ells volien demostrar que, malgrat la guerra, la vida a la zona republicana doncs funcionava tot com sempre.
3: I amb un afegit, quan esclata la guerra, al cap de pocs dies, la Generalitat s'incauta de Ràdio Barcelona i de Ràdio Associació, amb la qual cosa passen a fer sovint una part de programació com conjunta, sobretot comunicats i tal. Però és que, a més, hi ha alguna actuació conjunta amb les dues orquestres, la de Ràdio Barcelona i la de Ràdio Associació. Imagineu-vos, doncs, aquestes actuacions amb fins a 80 professors o 90 professors que utilitzaven, feien com una conjunció per donar aquesta normalitat de que, mira, tots som uns, fem una única programació i continuem com si no passés

0: Penso que la gent es pot estar preguntant quina música és la que hi ha enregistrada, evidentment que això no ho hem explicat encara, i també ens pot dir coses sobre el que es tocava en aquells anys, no? Encara que només sigui de forma parcial, però heu recuperat fragments de Ifigenia a l'Àulida, de Gluck.
1: Exacte.
0: La serenada espanyola del Béniz.
1: Exacte.
0: Maruixa d'Antoni Vives. I l'altra cara és un discurs.
1: Sí, exacte. Un discurs polític.
0: Polític, eh?
1: Sí, sí, perquè que Ràdio Associació emetia comunicats del Ministeri de la Governació de la República, i això potser ho pots explicar al descobridor d'aquesta segona cara oculta.
2: No hi ha res, és... com que et posen un disc que dius, a veure, aquesta cara que no té cap mena de descripció, però a més veus clarament com un tècnic, en un moment donat, ratllada totalment. Hi havia
0: amb un punxó,
2: exactament, amb un punxó fent línies transversals al solc, com qui va tallant una pizza a trossos, tal qual. I a més, el més sorprenent d'això, que és aquesta cara, que estava enregistrada, perquè veies perfectament el solc enregistrat en la superfície, mirant la contrallum amb dificultat, perquè una fotografia no ho mostra amb claretat, jo hi vaig poder llegir, i es pot llegir amb el punxó escrit, i no sé si ho puc citar directament ja, disco malo para tirar, salvar la otra cara que es buena. Que era la cara de la música, del contingut musical, però evidentment allà dintre, disco malo perquè és malo. I justament aquesta cara estava força ben preservada. I és, ja és curiós.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè s'havia reproduït menys, potser.
2: Segurament s'havia reproduït menys. A vegades també és veritat que la manipulació de la cara bona, doncs els greixos de les mateixes mans acceleren una miqueta el procés de degradació de l'objecte, etcètera, etcètera. Per raons X, aquesta cara, tot i ratllada, i evidentment se senten els clics del salt de l'agulla a través d'aquests punxons transversals, es pot seguir bé un contingut molt interessant. Va ser col·locar-lo i sentir un fragment de l'himne de Riego. Dius, bueno, aquí hi ha un punt interessant, i en un moment donat es pot arribar a escoltar amb molta dificultat el nom d'un comissari general camarada de l'Ejército de Tierra, que era don Viviano Fernández Osorio i Tafall. Jo em vaig quedar aquí, perquè historicista ni periodista no en soc, però sí que, home, tens una certa curiositat històrica del que tens entre mans, i li vaig comentar immediatament al Joan Francesc, mira, aquí hi ha alguna cosa bastant sorprenent.
1: Sí, sí, la veritat és que és un discurs polític d'aquella època, doncs donant moral a la gent de la zona republicana per resistir i per intentar, doncs, vèncer el feixisme, no? Llavors jo suposo que el durien a emetre dins els partes de la nit, i duria ser un disc que tenien allà en l'estudi per anar posant, no? Mm-hmm. Perquè una cosa molt important és que la família ha conservat totes les fitxes d'emissió d'aquesta orquestra de Ràdio Associació. I gràcies precisament a aquestes fitxes hem trobat la fitxa del darrer concert que es va fer, que va ser el 21 de gener del 1939, pocs dies abans de que entressin les tropes franquistes, i Pic Santa Susana va escollir per aquell concert una sinfonia del músic Giulio De Michele, que tenia un dels temps d'aquesta sinfonia, es titulava Finale, com un pressentiment de que aquell concert, doncs, ja devia ser l'últim de l'emissora, i malauradament l'últim de la República, no? O sigui, va ser com una cosa premonitòria.
0: Sí. Estava pensant, Margarida, que no hem explicat que aquests enregistraments estan penjats a internet a la plataforma YouTube, estan disponibles per tothom que els vulgui escoltar, i constitueixen, doncs, si ho entès bé, l'únic arxiu sonor que hi ha de l'emissora, no?
3: Sí, conservem algun arxiu d'algun anunci que va fer amb la veu de Rosalia Rovira, però pràcticament res, només diria que només això. És a dir, que per nosaltres sentir, transportar-te sentint aquests àudios, encara que alguns sembli que estiguin, no estan en bon estat, però ens imaginem allà a la sala, a l'auditori, a l'estudi, a la Rambla dels Estudis, on hi havia després, va passar a ser Ràdio Espanya de Barcelona, amb tot aquell muntatge, i t'imagines com sona aquesta orquestra, i et pots traslladar, no? Si realment vols entendre com funcionava tot en aquests moments.
0: Mm. Per acabar, tornant al començament de la conversa, perquè en Joan Francesc explicaves com havies trobat aquests dos discos,
1: sí.
0: Jo penso que el que ens ve al cap és pensar si en poden sortir més, perquè es diu que l'estudi es conservava pràcticament tal com ell el tenia.
1: Sí, o sigui, el seu despatx i biblioteca està intacte perquè està en un immoble que hi ha com un àtic, i allò era l'estudi d'ell. Llavors està tancat i es conserva tot allà. Jo tinc molta fe de que segur que sortiran més discos. Cal pensar que el meu oncle després va dirigir a la postguerra ja a la Filarmònica i Simfònica de Barcelona, i després també, durant molts anys, va dirigir la Banda Municipal de Barcelona. Mm-hmm. I estic segur que també hi han d'haver gravacions d'aquestes. I després també una cosa molt interessant d'ell és que durant la República ell era el director de l'Institut Orquestral de l'Associació Obrera de Concerts, fundada per Pau Casals, i llavors aquesta formació orquestral que ell dirigia feien uns concerts que en deien meeting concerts. I durant la Guerra Civil anaven a actuar a casernes militars, anaven a actuar a hospitals, menjadors socials, i eren realment uns concerts que agrupaven moltíssima gent, i tots eren músics de l'Associació Obrera de Concerts.
0: Mm-hmm. Sens dubte, el que va ser molt interessant és aquesta biografia que, si ho entès bé, estàs preparant.
1: Sí, estic esperant enllestir-la aviat, perquè ja la tinc bastant avançada. I, bueno, és una biografia molt emotiva, perquè, a part dels documents, que òbviament donen fe de tot el que explico, i poso, doncs, molta cosa, vivències personals i converses llargues que vaig tenir amb ell, no?
0: Doncs amb moltes ganes de llegir-la quan sigui una realitat.
1: Ja us ho faré saber.
0: I tant, sisplau. No tenim més temps, no sé si ens deixem alguna cosa important. Si no ho hem dit, tothom qui faci una cerca a internet pot trobar aquests àudios recuperats de l'Orquestra de Ràdio Associació de Catalunya de l'any 1938. Doncs gràcies per haver-ho vingut a explicar. Jo, Francesc Escrivella, Enric Giner i Margarida Moles. Fins una altra.
1: Fins una altra.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: Assaig general.
1: Doncs fins aquí el nostre temps d'avui. Demà hi tornarem i, entre d'altres, presentarem una nova edició del Concurs Internacional de Música de les Corts, que ja ha obert una nova convocatòria.
2: I també parlarem del Festival Interfado, que un any més aposta i porta a terres lleidatanes propostes basades en el gènere d'arrel portuguès i s'extén a altres poblacions com Sant Feliu de Llobregat i Cambrils.
1: Doncs us explicarem tot això i més demà a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Salutacions de l'equip del programa amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Talanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Amb el tas d'orquestra, entendre la música simfònica no ha estat mai tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics ens donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe. Consulten la programació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

0: Em tornen a Eurídice, però no podré veure la seva ombra. Em tornen a Eurídice, però sense la memòria de l'amor que baixa a l'infern.
1: Què faré sense Eurídice?
0: Em tornen a Eurídice, però sense camí d'anada i tornada. On i aquí, com trobar-me? Sóc la lira que arrenquen amb dents i ungles les bacants? Sense records no veig la llum, de la qual em van parlar els déus del Tàrtar i els raigs, sortilegis de l'escriptura. Em tornen a Eurídice, però en quina direcció em segueixen les passes? Vaig baixar al fons de mi mateixa i em van fer fora. Sense ombra, sense mirada. Fins a la meva sang crema a la ferida d'altre. Res pateixo i canto perquè no sento. Zivka Vatkasieva és el seu poema titulat Orfeu. D'aquesta poeta, assagista, guionista, traductora literària i professora universitària, ella és búlgara. És nascuda a Sofia l'any 1947. La seva infantesa va estar marcada per les successives reclusions del seu pare, que també era escriptor, a presons i camps de concentració, de manera que no el va conèixer fins ben entrada la seva adolescència. Des de molt petita va tenir afició per la poesia i l'escriptura, i només tenia 23 anys quan va publicar el seu primer llibre de poemes i va obtenir el Premi Nacional de Poesia en primer poemari. Aquell any va acabar els seus estudis a la universitat amb la llicenciatura de Filologia Búlgara i russa. També va treballar a la Ràdio Nacional i en una revista de la Unió d'Escriptors Búlgars. L'any 90 va arribar a Espanya i va fer un doctorat en filologia eslava i lingüística indoeuropea. Traductora al castellà d'obres importants del búlgar i també traductora al búlgar d'autors com ara Lorca, Miguel Hernández o Mario Benedetti. Avui dia és una de les escriptores més cobejades d'aquell país. I de fons és música de Willy Valgluck. És l'ària Què faré sense Eurídice de l'acte tercer d'Orfeu i Eurídice. L'interpreta Josef Arlinski, acompanyada d'Il Giardino d'Amore. Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts!

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I el següent recorregut, el segon recorregut, ens porta ara a un lloc que no solem anar-hi gaire, que és el món de la improvisació. Almenys en música clàssica. Es tracta d'un treball que porta per títol Arrels. En sentit figurat fa referència als orígens, a la identitat, a la família, al vincle amb la terra i amb la nostra pròpia història, i és del compositor i pianista valencià Josep de Solaun. El treball, com us deia, porta per títol, el treball genèric, l'àlbum, més ben dit, porta per títol Arrels. I aquesta primera part és el proemi, primera part, lema Orígens. I és la introducció en aquest recorregut musical. Del compositor i pianista, com us deia, valencià, Josu de Solaun.

Doncs era música de Josu de Zoloun. Era el Proemio, primera part del lema Orígens d'aquesta obra, que forma part d'un àlbum titulat Arrels. Ho sentíem interpretat per ell mateix al piano.

I ara us proposo que marxem al poble mexicà de Tepoztlán i anem l'any 1944 amb el compositor nord-americà Aaron Copland. De fet, és on va començar a escriure aquesta tercera sinfonia. Una sinfonia, una obra, on el compositor va unir tota una mena de música abstracta americana, abocant el temps i el lloc sense recórrer al material folklòric, i que barrejava l'anhel i la majestuositat. I per què? Doncs perquè el compositor treballava per un encàrrec del director de l'orquestra, Sergei Koussevitzky, i el fet de saber que l'obra havia d'anar dedicada a la memòria de la seva dona, Natalie, que havia mort feia poc, doncs això va influenciar aquest caràcter líric de la sinfonia. La va completar 2 anys més tard, i el mateix Koussevitzky l'etiquetaria com la gran sinfonia americana, que va, això parafrasejant a Beethoven, esclar, va de cor a cor.

0: d'Aaron Copland. Era el primer moviment, el molto moderato, de la seva sinfonia número 3, que sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, i la batuta la tenia Leonard Bernstein.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo ara, que és que fem la parada. Avui és dimarts, és el dia que el dimarts anem plegats a una estrena. Doncs l'estrena d'avui ens porta a la ciutat alemanya de Düsseldorf, un dia de març del 1853. És quan es va estrenar aquesta obra, però només es va estrenar el Kyrie i el Glòria, d'aquesta missa sacra, l'opus 147 del compositor alemany Robert Schumann. Es tracta d'una de les darreres obres del compositor, juntament amb el Rèquiem, abans d'enfonsar-se en la malaltia que el portaria a la mort l'any 1856. Mireu, anem a pams. D'entrada, dir-vos que aquesta obra no només probablement us ha sorprès a vosaltres, sinó també a mi quan la vaig descobrir aquest estiu. És una obra poc coneguda d'aquest compositor. És l'època que Robert Schumann estava dirigint un gran nombre de concerts de música sacra a la ciutat de Düsseldorf, on vivia amb la seva família, i allà va anar redescobrint obres sacres de Palestrina, de Bach, de Mozart. I tot això el van animant a girar el cap cap a aquest gènere que no s'hi havia acostat fins aleshores. Fins al punt d'escriure. Concentrar l'energia en la música sacra, en la música religiosa, és, sens dubte, l'objectiu suprem d'un artista. Doncs bé, a partir d'aquí projectaria no només aquesta obra, sinó algunes peces sacres i també el Rèquiem, que tot plegat, tant la missa com el Rèquiem, no s'interpretaria. El Rèquiem segur, i la missa, com us deia parcialment, però no s'interpretarien complertes fins després de la seva mort. Bé, anem a la missa que estem escoltant. Robert Schumann la va començar a compondre, la va escriure molt ràpid, entre el 13 i el 22 de febrer de l'any 52. La va completar l'orquestració el 30 de març. I aquell mateix mes començava a inserir una part d'orgue i el tradicional motet Tot a pulcre és com a ofertori, com el meravellós ofertori que sentirem, i abans ja havia escrit O salutaris hostia al Santus. Bé, una vegada completada la seva composició, va començar a assajar els seus moviments inicials amb un cor de 30 cantants que havia seleccionat per cantar expressament aquesta missa de la ciutat de Düsseldorf. La seva salut no li va permetre estrenar, com us deia, l'obra, com era el seu desig, complerta, però sí que ja recuperat, l'any següent va reiniciar els assajos i va poder presentar, com us deia, el Kyrie i el Glòria a la ciutat de Düsseldorf un dia de març del 1853. Com tots sabeu, Robert Schumann va morir l'any 56 i, finalment, no es va poder estrenar fins 5 anys més tard. L'any 61 va ser gràcies a la insistència de la seva dona, la pianista, la gran pianista i també compositora Clara Wieck, de casada Schumann, que va fer editar la partitura a Leipzig per l'editorial Breakoff i Hertel i, finalment, es va publicar l'any 1887. Abans s'havia estrenat sense que l'obra fos publicada. Que jo us ofereixo ara és, ara sí, escoltar aquesta missa sacra, l'opus 147 del compositor romàntic Robert Schumann.

Doncs així acaba aquesta missa sacra a l'Opus 147 del compositor Robert Schumann, una obra que es va estrenar parcialment un dia de març de l'any 1853. El compositor encara era viu. Ell mateix va dirigir els assajos i va poder dirigir un cor que havia format expressament per aquella estrena. Aleshores encara vivia a la ciutat de Düsseldorf. Finalment, l'obra completa es va estrenar 5 anys després de la seva mort, el 1861. Nosaltres ho hem sentit en la versió de Mariana Crevassa, a soprano, amb l'Écrit de Paris, sota la direcció de Geoffrey Jordan. I avui, com a souvenir, la Breitkopf Hartel, la casa d'edició musical més antiga d'Alemanya. Us la porto perquè us deia que Clara Schumann va fer mans i mànigues una vegada mort el seu home per editar la partitura. Li varen editar l'any 1850, 5 anys després de la seva mort. La casa havia estat fundada a Leipzig. Ells havien viscut a Leipzig. De fet, Clara havia nascut a Leipzig i Robert Schumann va anar allà a estudiar. Bé, aquesta casa havia estat fundada en aquesta ciutat el 1719 per Bernhard Christoph Breitkopf. A l'inici, doncs, aquesta casa es va dedicar exclusivament a la impressió. Després es va traslladar a prop de l'església de Sant Tomàs, però el logotip de la companyia fa referència encara a l'antic domicili. D'entrada, l'amo només era Breitkopf, però més tard, un cop mort aquest, va entrar Gottfried Christoph Hartel. I a partir d'aquí també varen començar a fabricar pianos. Això es va acabar l'any 1870. Però eren pianos molt estimats al segle XIX per pianistes com ara Clara i també Franz Liszt. La companyia ha estat recolzada constantment pels compositors contemporanis i, a més, va treballar amb una estreta col·laboració amb Beethoven, amb Haydn, amb Mendelssohn, amb Wagner, amb Brahms, i aquesta tradició encara segueix avui dia, amb compositors actuals que encara il·luminen, encara en donen llum en aquest gran catàleg que té aquesta casa d'edició musical, la més antiga d'Alemanya, la Breitkopf Hartel. I de fons és música de Felix Mendelssohn, és una de les seves cançons sense paraules, interpretada per Luba Etlina. I avui ho deixem aquí, amb una història més de la història, i ens retrobem, si voleu, demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tor, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música.
1: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida esta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o entren en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
0: Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom. Nosaltres aquí a punt de Gazzara Harmònica. I vosaltres què? Com marxa tot a punt per aquest vespre? Un vespre de dimarts i 13. No sé si sou gaire supersticiosos al respecte. Sigui com sigui, el capità Shrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta de textura suau, cremosa i sucosa. És una mena de dolçor afruitada, amb un toc àcid i refrescant, sensació agradable i delicada al paladar, vaja, com unes senyores maduixes amb nata. Què me'n dieu de les maduixes amb nata? Visualment, gustativament, olfactivament... Sortirem de Sabadell. D'allà farem un salt a Vilassar de Mar. Aquí doncs farem un tast de maduixes. Saltarem a Fitero, Navarra. Cap a Salamanca. Marvila, Portugal. Amèrica, el continent. Elkhart, Indiana. Montreal, Canadà. Halifax, Gran Bretanya. Londres. I acabarem a Raimat, a tocar de Lleida. I la cirereta serà amb Salut d'Amor, d'Edward Elgar, la tria la Carme de Cambrils, privilegi per una dedicatòria gràcies a endevinar la misteriosa, que va ser la dansa andalusa d'Enric Granados, i ha decidit fer-se la dedicatòria ella mateixa. Veus? M'ha agradat això. La Carme diu, que caram, allò. Vinga, em poso la medalla jo mateixa. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I ens agrada molt que ens feu arribar l'enganxós, aquella música que fa temps que us persegueix o que us ha perseguit, que ho feu amb una nota de veu al 607-470-305, com ha fet en Peter. Vinga.

0: És veritat, com es deia aquesta cantant? Ara no, no me'n ve el nom, però és veritat, es va enganxar molt aquesta en una, diguem, en unes generacions determinades. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Pol Regàs.
1: Som-hi, ens enlairem.
0: Ens enlairem i copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Bé, hola, què tal? La Marisol.
0: Marisol, tengo el corazón contento.
2: Sí.
0: Sí, sí. Què tal el cap de setmana?
2: Molt bé. Home, un cap de setmana així una mica més llarg sempre s'agraeix, eh?
0: Fa festa.
2: Va molt bé, fa molta festa. Avui ja ens ho agafem diferent, això.
0: I del darrer programa, què destaques?
2: Divendres vam tenir programa, ja que el dimarts de la setmana passada no en vam fer, i va ser un programa que vam dedicar al correu, a les cartes, al món epistolar. I avui encara dona pa de si aquest tema, perquè ens ha arribat una nota de veu de la Julieta, que va sentir aquests testimonis i ens ha volgut explicar la seva anècdota personal, de fa 50 anys, quan ella en tenia 18.
3: Vaig escriure una carta a un cosí d'uns 12 anys que estava internat en un col·legi del Pallars, regentat per religiosos. El meu cosí ningú no l'escrivia. Per això, el dia que va sentir el seu nom, doncs va tenir una grata sorpresa, no?, molt agradable. I quan va anar a recollir la carta, doncs se'm va adonar que la carta ja estava oberta. I va protestar. I l'hermano doncs, li va dir que era perquè ells doncs, havien de vigilar les amistats que tenien i tot això. És clar, el meu cosí doncs, es va enfadar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Ara, fa un parell d'anys, que el meu cosí doncs, vam quedar per esmorzar un dia perquè m'ho volia explicar amb molta alegria, no?, i amb molta emoció, doncs, tots dos vam compartir aquesta història que encara que no va tenir un final gaire feliç, per ell, doncs, només el gest de rebre la carta i de sentir-se tan feliç, doncs això per ell doncs, va significar molt i no ho havia compartit mai amb mi.
0: Julieta, moltíssimes gràcies per fer-ho.
2: Una història que el cosí es va guardar durant 50 anys
0: sí,
2: i fins
0: sí,
2: fa
0: sí.
2: Dos no li va dir mira, tinc aquest rau-rau a dins.
0: Exacte.
2: Que no me'l trec i t'ho explicaré.
0: Exacte, va buidar el pap.
2: Sí.
0: Això és...
4: El ressò d'ahir, Anna Hernández.
0: I aquesta que ve és la primera misteriosa. Ah! Us ha vingut? 93-048-53-21. Tornem-la a escoltar, Pol? 93-048-53-21 és el telèfon per, diguem, conversar, de veure si hi ha la bústia sonora, el 607-470-305, i finalment el fixa't com sona@catmusica.cat.
5: Fixa't com sona edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som a Sabadell. Divulgació operística descentralitzada que batega amb força. Model d'èxit exportable. El motor, la senyora Mirna Lacambra, que va fundar l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell el 1982 amb un objectiu, portar l'òpera per a tothom. I dimecres al Teatre La Faràndula comença la 39a temporada d'òpera a Catalunya amb una fórmula magistral. L'Elisir d'Amore, de Gaetano Donizetti. Fixa't com sona.

0: Una furtiva làgrima de Gaetano Donizetti amb Luciano Pavarotti en aquesta òpera còmica on Nemorino està ben enamorat de Dina i somia que el correspongui. I quan creu descobrir una llàgrima als ulls de la noia i veu per fi un senyal d'amor, Pavarotti interpreta aquest moment amb una veu plena de tendresa i expressivitat. I és precisament aquesta emoció la que ens porta fins a Sabadell, on dimecres 14, és a dir, demà, l'Alícia d'Amor inaugura la 44a temporada d'Òpera Sabadell, 39a d'Òpera Catalunya. Una iniciativa que vol fer arribar l'òpera arreu del territori i acostar-la a nous públics i amb rècord 54 funcions de 4 títols en 13 ciutats. Òscar Lanuz és el director general de la Fundació Òpera Catalunya. Òscar, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, molt bona tarda.
0: La descentralització cultural és imprescindible?
1: Sí, i tant, és imprescindible. És imprescindible, és una qüestió de drets culturals, és una qüestió de poder viure la cultura a la pròpia ciutat, al propi teatre i compartir-la amb els teus veïns, amb les teves persones més properes i poder gaudir independentment d'allà on siguis. Mm-hmm.
0: Quan una mateixa producció recorre diferents ciutats, què canvia, Òscar? El públic, l'ambient del teatre, la relació amb l'espectacle, o no canvia res?
1: Jo crec que canvia moltes coses. És la mateixa producció que viatja a cada teatre, però, de fet, part de la màgia del Circuit d'Òpera Catalunya és que cada teatre és diferent, cada teatre té una acústica diferent, una visibilitat diferent, i uns espectadors sovint amb una tradició, amb un background diferent, i això jo crec que es viu en la relació entre els artistes i els espectadors. Al final parlem d'un espectacle en viu que es fa cada dia, que evoluciona al llarg de la gira i que, per tant, és únic cada vegada.
0: Imagino que hi ha municipis amb una tradició operística més arrelada que d'altres.
1: Sí, òbviament. També és part de la d'aquesta màgia del Circuit d'Òpera Catalunya, que hi ha ciutats amb més tradició, òbviament Sabadell, però també Reus, Girona, Lleida, que són algunes de les que estan des dels inicis, però que totes han viscut els seus relleus generacionals. Estem parlant de més de 40 anys, més de dues generacions, ara potser podríem dir que anem per la tercera, no?, d'espectadors que han anat creixent, però que s'han incorporat de manera diferent en diferents moments al circuit i, per tant, hi han estats d'evolució d'aquest públic diferent i que també és un al·licient, no? perquè cada ciutat sigui única, que és del que va la cultura al cap i a la fi.
0: Això és el que volia demanar. Què significa per a una ciutat mitjana poder gaudir d'una producció operística professional sense haver-se de desplaçar a Barcelona?
1: Nosaltres valorem que és important, òbviament ho valorem des de fa molts anys, tants anys com la nostra fundadora, la Mirna de Cambra, va tenir aquesta meravellosa idea, no?, de compartir el que ja s'havia iniciat a Sabadell amb la resta de ciutats. És quelcom que és ja normal a l'entorn europeu o a molts països, vull dir que l'espectacle, que la manifestació cultural no estigui centralitzada únicament a la gran ciutat, sinó que sigui accessible. Dona accessibilitat a nivell físic, a nivell de proximitat, a nivell d'identificació. Al final la cultura, l'art parla d'identitat i estem parlant de que la configuració social, distribució de població de Catalunya fa necessari aquest acostament, especialment quan estem parlant, com estem parlant ara, de les dificultats per la mobilitat, de les dificultats, no?, per l'accés a l'habitatge a les grans metròpolis, especialment esponjar, especialment important dotar totes les ciutats de les seves xarxes, igual que la dotem de la seva xarxa educativa, sanitària, l'hem de dotar de la seva xarxa pròpia cultural i d'aquesta manera farem créixer realment les comunitats al voltant de la cultura.

0: Una nova producció de l'Elixir d'Amor i obre la temporada Òpera Catalunya. Òscar, com es presenta aquesta nova temporada així, en poques paraules?
1: Doncs, pensem que és una temporada excitant, que ve amb una configuració de títols molt equilibrada, amb tres noves produccions dels quatre, dins d'aquests quatre títols, amb dues noves direccions d'escena que encara no hi havien tingut aquesta oportunitat a la casa, amb tres noves batutes, de les quals a més tenim dues directores que totes dues debuten amb la companyia, per tant, una temporada excitant, amb l'Elixir d'Amore, Cavalleria, Pallacci, Sarsuela catalana, la Sarsuela catalana per excel·lència, Cançó d'Amor i de Guerra, i una nova producció d'Aida. Per tant, pensem que és una temporada excitant, equilibrada i interessant.
0: I de l'elenc d'artistes?
1: L'elenc d'artistes, nosaltres, com ja sabeu, prioritzem sempre aquest acompanyament al talent local, al talent jove, i en aquest sentit sí que plantegem també un equilibri entre les noves descobertes i els que ens revisiten, entre l'experiència i aquest talent emergent, entre gent formada a la casa, no? Tant a l'Escola d'Òpera de Sabadell com al llarg de les diverses temporades. I busquem sempre d'alguna manera que hi hagi aquesta combinació, que també és interessant pel públic descobrir noves veus, veure com evolucionen els que ja han conegut. Tenim aquells talents com formats a la casa, com la Laura Gibert, com aquest, el Toni Marsol, en aquesta mateixa Elixir d'Amore, com la Rosa Maria Bella, amb la Cançó d'Amor i de Guerra, noves veus com el Manuel de Diego o el Mateus Pompés, que és el Radamés de l'Aida, o la Cristina Faust, també d'Amneris en Aida, i artistes també molt consagrats, no? Que també d'alguna manera mantenen una vinculació amb la casa, amb Sabadell, amb Òpera Catalunya, com l'Àngel Òdena, també a l'Aida, com la Maite Alberola en Cavalleria i Pallacci, o com la Carmen Solís o el Sergi Escobar.
0: Doncs ens alegrem per tots vosaltres i recordem-ho, demà s'estrena 14 a les 8 del vespre al Teatre La Faràndula de Sabadell. La producció es podrà veure en tres funcions més, divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18. I a continuació, Viladecans, Granollers, Vic, Cornellà, Figueres, Tarragona, Lleida, Manresa, Sant Cugat del Vallès i el Palau de la Música Catalana i amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. N'hem parlat amb Òscar Lanuza, director general de Fundació Òpera Catalunya. Òscar, algun missatge més?
1: No, res, que com diem aquesta temporada, pensem que és la fórmula magistral fent el joc de paraules, no?, amb aquest Elixir, i que especialment aquest primer títol, que és un títol divertit, que és un títol fresc, ningú se'l pot perdre.
0: Una fórmula magistral. Òscar, els millors desitjos. Bona temporada.
1: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Aquí estem, som a Sabadell, marxarem al Maresme, a Vilassar de Mar. No confondre amb Vilassar de Dalt, l'originari. Això que quedi ja ben subratllat. Per cert, algú li sona d'on ve aquest fragment? El telèfon és el 93-048-53-21. Bústia sonora 607-470-305. I tornem? Per on diríeu que poden anar aquestes notes? Què guanyarem, algú pregunta? Una dedicatòria. Una dedicatòria a qui vulgueu, viu o mort. És a dir, un tancament de programa com a cirereta del pastís amb el missatge que vulgueu enviar. I així, doncs, ens agradarà coronar l'edifici amb la vostra participació. Això que us deia, marxem a Vilassar de Mar, que amb el desenvolupament

0: és seda finíssima. Vinc d'un poble vora el mar, homenatge a les arrels i a la nostàlgia de la llar. Judith Nederman, cantautora i compositora, una de les veus de referència de la cançó d'autor, formada en l'àmbit del jazz, i es nota amb aquestes espurnes, i també la música moderna a l'ESMUC, ha col·laborat amb artistes com Serrat, Alejandro Sanz, Noa, Pedro Guerra i Maro.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Aquí estem a Vilassar de Mar, amb aquesta brisa agradable. A més, a aquesta hora ja, doncs, ja baixa aquella temperatura. I nosaltres marxarem a Fitero, anirem a Navarra, a la vall del riu Alhama, fregant la Rioja i l'Aragó. Però abans obrirem la segona misteriosa. Ahà. 93-048-53-21. Qui serà el primer oient que s'emportarà la dedicatòria en aquest programa? 607-470-305. Per cert, bon viatge si esteu en ruta. Qui sap si hi ha algú anant cap a Fitero, amb el monestir de Santa Maria de Fitero, primera fundació de l'Ordre del Cister a la península Ibèrica. L'església és una de les edificacions cistercenques més grans d'Europa, claustre renaixentista de referència. Per cert, la primera misteriosa... A Fitero, gràcies als banys termals i per tractar la seva salut, hi va passar llargues temporades, no diria qui, el poeta romà

L'antic Gustavo Adolfo Bécquer ben segur li devia servir d'inspiració per escriure alguna de les seves obres mestres, en versos com aquells que diuen: «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar». Una mica almiberat, eh? Doncs bé, Fitero també va ser bressol el 1961 d'una soprano que originalment volia estudiar guitarra, però mira, el que són les coses, va quedar sense plaça. I ves per on, el cant va ser el seu pla B. Fixa't com sona.

0: No em digueu que no us hi trobeu. Fins i tot sortiries una mica per allà a fer claca. El Barberillo de Lavapiés, 1874, Francisco Asenjo Barbieri, llibret de Luis Mariano de Larra i obra mestra del repertori de sarsuela, en aquest cas distingint Maria Bayo, l'Ossa Casariego i la Sinfònica de Madrid, sota la batuta del mestre Antoni Ros Marbà, disc del 94, referent en la discografia moderna de la sarsuela. I distingim, doncs, la soprano navarresa Maria Bayo en el paper de Paloma. Maria Bayo volia estudiar guitarra, allò que passa, però al Conservatori de Pamplona doncs no hi havia plaça. I què va fer? Escollir el pla B, cant. Qui li havia dit, tot i ser filla de pare cantaire, la vocació va ser providencial. Abans de triomfar als grans teatres lírics del món, de nena, havia cantat jotes al cor del seu poble. Bayo ha estat l'única cantant espanyola contractada pel Festival de Salzburg 4 temporades consecutives amb la cèlebre trilogia de Ponte de Mozart.
1: Catalunya Música.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. Un brindis al so.
5: Dani, sóc un Pep, David, què tal?
6: Hola, Pep, molt bé, i tu?
5: Doncs carai, mira, noi, hi ha sintonia entre tots dos amb el tema musical. I el que li volia dir ara a en Xavier és que nosaltres tenim molt bona relació, però només ens veiem un cop l'any, quan fem les trobades de cosins.
0: Estanis, Pep, una abraçada a tots dos i per molts anys d'amistat.
6: Això, molt bé, Pep, fins al novembre.
5: Va, Estanis, ens veiem al novembre.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
0: Teniu clar a qui dedicaríeu la peça en el cas d'endevinar una d'aquestes misterioses? Seria una persona propera? Són 2:15 i 9, és dimarts, és 13, i de Fitero, a Navarra, marxarem a Salamanca, amb la universitat més antiga d'Espanya, fundada el 1218. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Per cert, heu superat el repte de trobar a la façana la petita escultura d'una granota sobre un crani? Us explicarem breument la tradició, però abans, Misteriosa 1. Misteriosa 2. 93-048-53-21 són dues peces que sonaran al decurs del programa i cap d'aquestes té relació amb Salamanca ara per ara. Segons la tradició, si un alumne troba aquesta granota sobre aquest crani, no? Si la troba sense ajuda abans d'examinar-se, aprovarà el curs. I el seu origen real, context del Renaixement, es veu que era un avís moral contra la luxúria i vicis carnals. Antigament es creia que qui la trobava tindria sort en l'amor i arribaria a casar-se. Ens preguntem si l'ha trobada la flautista de 44 anys i filla de Salamanca, Clara Andrada.

0: Lisboa e o Tejo, un tema emblemàtic de Sara Correia, inclòs a l'àlbum de debut homònim Sara Correia 2018, personifica la ciutat de Lisboa i el seu riu, el Tajo, el Tejo, el Tejo, com a dos enamorats, nascuda en un dels barris de més estigma per la pobresa i estil de vida, Sara Correia en fa bandera. De petita feia servir el fado com a teràpia i als 13 ja va guanyar el prestigiós concurs Grande Noite do Fado.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Que és ràdio en tota l'essència tradicional i, bé, i no sé què més hi podríem posar aquí. Deixarem Portugal, marxarem ara i solcarem l'Atlàntic cap a Amèrica, immensa. S'entén, des de l'Àrtic fins a la Terra del Foc, 42 milions de quilòmetres quadrats, continent divers, distingim entre una Amèrica anglosaxona i una Amèrica llatina. Però hi ha una altra qüestió, perquè en el llenguatge habitual diem Amèrica per referir-nos als Estats Units. Normalment, els americans, i a vegades els americans volem dir els nord-americans. El cas és que la misteriosa U és una peça que té molta regesta. I la 2, encara més. Però quines són? Qui ho endevini, doncs dedicatòria al canto. 93-048-53-21 o bé 607-470-305. En anglès, American és el gentilici habitual de les persones dels Estats Units. Però a molts llatinoamericans, doncs els invilitza i per ells invisibilitza la resta del continent i reflecteix una determinada hegemonia cultural, identitat, llengua i pertinença

0: Això és colossal. Amèrica, emblemàtica del musical West Side Story, Broadway 1957, música de Leonard Bernstein, lletra de Stephen Sondheim, versió cinematogràfica brutal de Steven Spielberg el 2021, amb Gustavo Dudamel dirigint l'orquestra. Reflexiona sobre què significa viure a Amèrica. El somni americà no és igual per tothom, és a dir, per a les comunitats racialitzades. West Side Story aborda el racisme, la discriminació, la pobresa i els prejudicis que pateix la comunitat porto-riquenya. I un missatge que continua vigent dècades després. I una curiositat, a la versió original, l'Amèrica era interpretada per les dones porto-riquenyes. En l'adaptació cinematogràfica del 61 es transforma en un debat coreografiat entre homes i dones. Una mateixa cançó, dues visions de l'anomenat somni americà. Així sona.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: Camí a les 9 i som als Estats Units, de fet, perquè ens endinsarem a Eckerd, Indiana, ciutat que des de finals del segle XIX i durant tot el segle XX va ser el centre global indiscutible de fabricació d'instruments de vent, de fusta i metall. En el moment de màxim esplendor es calcula que prop del 40% de tots els instruments de vent utilitzats al món, saxòfons, flautes, trompetes, clarinets, eren d'Eckerd. Eckerd domina amb una altra indústria la fabricació de caravanes i autocaravanes. 8 de cada 10 d'aquell, diguem, d'aquell país, no? 8 de cada 10 són fabricades allà. Però avui tenim pendent la 2 i la 1. I la 2, em sembla que la mirarà d'endevinar el Santi des d'Andorra. Santi, benvingut.
2: Hola, bona nit, Javier.
0: I gràcies per ser-hi. Què feu escoltant el programa normalment? Esteu amb alguna cosa?
2: Normalment és quan pujo cap a casa, normalment. Quan surto de la feina i vaig cap a casa.
0: Us agafa el cotxe, doncs celebro que, sí, que sigueu entre nosaltres. Sí, sí. I a què us fa pensar aquesta melodia?
2: Em recorda molt la Habanera de Carmen, però no sé.
0: És que s'hi sembla molt, també. I hem de dir, sí, que gràcies per trucar, perquè hi ha més d'una persona que està apuntant cap a aquesta banda. No és la Habanera de Carmen, però
2: no
0: va bé. No sé si vols
2: aprofitar.
0: S'hi sembla molt, ja veuràs ara quan soni, sí, la veritable. No sé, sí, si, Santi, vols aprofitar per fer arribar algun missatge a l'audiència ara que hi ets.
2: A l'audiència el mateix missatge que els hi vaig enviar fa uns dies que vam estar parlant, que escoltin molta música, que la música alegra molt la vida i ajuda molt a viure.
0: Doncs
2: només això.
0: Totalment d'acord. Santi, moltes gràcies i bon vespre.
2: Gràcies a vosaltres per trucar. Bon vespre.
0: Doncs vinga, quina serà? Qui se l'emportarà? Qui s'emportarà el gat a l'aigua? Tornem a la 2? I ara la 1. Aquesta, Doncs va. Som a Eckerd. Fa 71 anys, aquí va néixer un baríton de potent discografia. Més de 170 discos. Fixa't com sona.

0: ho fan tan fàcil que sembla que tu t'hi posaries i ho faries igual. I cantaries aquest Get up in here, Frau Gerhust. Una mica així amb bona intenció. De bon grat he basat les dones. Romança cèlebre de l'opereta Paganini de 1925 i de Franz Lehár. La vida del virtuós del violí Niccolò Paganini i la seva apassionada relació amb Anna Elisa Bonaparte, germana de Napoleó i princesa de Lucca, amb el baríton estatunidenc fill d'Eckhart, Thomas Hampson, un dels grans intèrprets del repertori d'opereta vienesa del segle XX, intel·lectual del gènere. Se'l descriu com una enciclopèdia vivent de la musicologia. Hampson és un àvid investigador. El 1980 va ser alumne de la legendària soprano Elizabeth Sparkoff. El va considerar públicament com el millor cantant d'Europa i, com dèiem, 170 àlbums publicats.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: 170 àlbums, normalment, quan parles, no sé, Maria del Mar Bonet, 24, 25, el Serrat, no sé, poder en té 35, 40... 170? Però és que ja devia tenir 3 anys, ja devia gravar àlbums aquest home. Bé, sigui com sigui, som a les 9 i 3 minuts i tenim dues peces pendents. Una i l'altra. I em sembla que el Miquel de Castellbisbal va per la segona. Miquel, benvingut.
2: Hola, bona tarda.
0: Què fas a aquesta hora mentre escoltes el programa, Miquel?
2: Doncs mira, sortia de la feina i us anava escoltant, com cada nit.
0: Doncs, Miquel, moltes gràcies. Quina música diries que és aquesta?
2: Doncs mira, la melodia 2.
0: Sí.
2: No estic segur, però no, pot ser Les bodes de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez.
0: Sí, sembla molt, sí, sembla molt. Escolta'm, esteu filant molt prim, molt prim.
2: Sí, la tinc. Sé la melodia, però no l'encaixo amb el títol ara mateix.
0: Ara la sentirem aviat, però de totes maneres s'agraeix la trucada. Miquel, vols aprofitar per enviar algun missatge a l'antena?
2: Doncs sí, donar-vos les gràcies a vosaltres i animar a tothom que estigui pensant fer música, doncs que s'animi i comenci un instrument, que no ho deixi per la jubilació,
0: que és
2: molt divertit i molt bonic.
0: Quin és el que tu practiques?
2: A mi m'agrada, jo toco la trompa des de petit i ara la guitarra també.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Miquel, una abraçada i que vagi bé.
2: Una abraçada, adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs va, on som ara exactament? On estàvem fa uns instants? Estàvem intentant recordar un cop més les dues misterioses. Aquesta és la 1 i ara la 2. Tarirororaro. Va, que ara ens n'anem d'Indiana a Montreal, la metròpoli francòfona més gran de l'Amèrica del Nord. A Montreal ja es preparen per suportar un nou hivern gèlid, que sovint supera els 20 graus sota zero. I per afrontar-ho, tenen construïda una mena de ciutat subterrània de 32 quilòmetres amb botigues. T'imagines 32 quilòmetres amb botigues, restaurants, accés al transport públic i amb carrers per poder-hi fer, doncs, poder-hi fer vida fugint del fred per soterrani? Doncs escolta'm, vinga, va, anem a passejar. I li diuen el Rezo, o la ville souterraine. En l'àmbit musical, la ciutat és coneguda per ser bressol. 1925, se m'està arissant la pèl del considerat millor pianista de tots els temps. Fixa't com sona!

0: All right, és total. Something's Coming, de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim, un altre del 57, per West Side Story, però en versió Oscar Peterson. En va fer aquesta distingida versió en piano amb el seu trio, Ray Brown contrabaix i Ed Tripken bateria, el 62. Llegendari àlbum, West Side Story. Diu que Ellington l'anomenava el marajà del piano. Ell volia ser trompetista, però la tuberculosi doncs, va afectar els seus pulmons i es va resignar al piano, el que són les coses. El dia que el seu pare li va fer escoltar un enregistrament del pianista cec Art Tatum, l'Oscar va plorar pensant que mai no podria tocar amb aquell talent i velocitat. Tot el contrari. Oscar Peterson va patir un atac de miocardi i un vessament cerebral que li va deixar la mà esquerra pràcticament paralitzada. Va compensar aquesta falta de mobilitat amb un domini encara més elaborat de la dreta i el joc de pedals, allò que es diu geni i figura. Oscar Peterson va morir el 2007, als 82 anys, d'insuficiència renal. Aquest any s'està celebrant el centenari del seu naixement. I aquí, a les 9 i 11 minuts, la gent, els oients que ens heu seguit durant aquesta hora i mitja, deveu pensar quina és la misteriosa. Doncs mira, el Ricard en ruta vol provar d'endevinar la segona. Ricard, benvingut.
1: Hola, bona nit.
0: I gràcies per ser-hi. A veure, tornem a sentir unes notes musicals. Quina diries que és aquesta?
1: Jo crec que és una cançó italiana que es diu L'Appuntamento, d'una tal Ornella Banoni.
0: Sí, sembla molt. Has estat per un moment a dir ja l'encerten. Mira, et faria un aplaudiment si no fos perquè no acaba de ser arrodonit, eh? Però molt bé, bé. Ricard, vols aprofitar per dir alguna cosa a l'antena?
1: Res, que tothom que estudia música, que tinc la filla que estudia música, d'acord? Que els admiro moltíssim. Que jo no em vaig poder estudiar quan era jove, però que si ara fos a fer, segur que ho faria. Que admiro molt la gent que estudia música.
0: Doncs,
1: que animo tothom a compartir.
0: M'hi sumo. Ricard, una abraçada, bona ruta.
1: Gràcies, bona nit.
0: Doncs va, que ara fa... on estàvem? Estàvem al Canadà, encara hi som, una ciutat que es diu Halifax, hereva de Halifax, d'Anglaterra. O sigui, és veritat, hi ha moltes ciutats que tenen el mateix nom que ciutats europees. És el cas de Halifax, d'Anglaterra, Yorkshire Occidental. Allà anem. Toffee Town, li diuen també. Una ciutat del toffee. Us agraden els toffees? S'enganxen una mica les dents, eh? Per una parella que hi va obrir una botiga, el que són les coses, una parella va, obre una botiga de tipus dolç i ho peta. Anem a toffee! Escolta'm, allò va ser una corrua. I una curiositat, molt abans de la guillotina de la Revolució Francesa, Halifax, a Anglaterra, ja utilitzava la seva pròpia per castigar els lladres de teixits. Atenció, aquesta és la misteriosa U. Fa 35 anys hi va néixer una estrella del pop internacional que fa unes setmanes va veure la seva imatge atacada per una polèmica.

0: Com m'agrada aquest tema The A-Team, l'equip A d'Ed Sheeran, de les primeres grans cançons, amb només 18 anys. Parla d'una experiència que el marcaria. Després d'actuar en un centre d'acollida per a persones sense llar, va conèixer Angel, una dona que lluitava contra l'addicció al crack i en situació vulnerable. Publicat el 2011 dins el seu primer àlbum d'estudi, A-Team, en referència a les drogues de classe A, les pitjors. Per cert, Ed Sheeran va resultar esquitxat per la guerra de Gaza. Fa unes setmanes, el raper Macklemore va ser apartat de la gira nord-americana de Sheeran després de fer declaracions a favor de Palestina. La decisió dels promotors va provocar que altres artistes previstos com a taloners també es retiressin de la gira en solidaritat amb ell. Sheeran va aclarir que no havia estat decisió seva i va demanar disculpes, però el fet és que també va expressar la seva consternació pel conflicte entre Israel i Palestina i va qualificar de catastròfica i injustificable la situació de Gaza. Una polèmica que ens deixa una pregunta oberta. Pot la música mantenir-se al marge de la política quan allò que passa al món afecta directament les persones? Rafaela de Barcelona, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: M'alegro de saludar-la per primera vegada, que sí, Rafaela?
1: Sí, sí, sí, la primera vegada que truco.
0: És bonic aquest nom, Rafaela. Sona, sí, té música, té molta música. Em sembla que voleu endevinar aquesta misteriosa. I quina és aquesta?
1: Mira, no estic gens segura. Podria ser una opereta.
0: Si sembla molt...
1: La Vídua Alegre.
0: Molt bé, si sembla molt, Rafaela. Molto bene, però no li falta un ribet.
1: Ara, d'acord.
0: Ara ho explicarem. Voleu dir alguna cosa a l'audiència?
1: Res, que m'agrada moltíssim aquest programa, que és una gran ocasió per escoltar música de diferents tipus, i no sé com tu fas, però tots són temes bonics.
0: Que bé, m'alegro molt. Avui he notat una emulsió cap en l'aire al meu cos, eh? O sigui, estic...
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé, Rafaela. Adéu-siau.
1: Molt bé, bon programa. Adéu-siau.
0: Gràcies. Va, doncs ara avui s'ha generat molta atenció amb quin serà aquest tema. Doncs mireu que de Halifax anirem a Londres, capital d'Anglaterra, ciutat amb un únic carrer on es condueix per la dreta, el Savoy Court, privat i d'accés a l'emblemàtic hotel Savoy. Heu pernoctat alguna vegada al Savoy? Jo no. Ha de tenir la seva cosa, eh? D'on vens? Del Savoy. Una llei especial del Parlament aprovada el 1902 va permetre aquesta excepció per facilitar els carruatges de l'època, de manera que els passatgers poguessin baixar directament per la porta del darrere del cotxe sense haver de creuar. Dit d'una altra manera, qui té duros, fuma puros. Sí, a Londres, el 1946, tot just acabada la Segona Guerra Mundial, hi va néixer una orquestra finançada gràcies a un negoci d'un medicament laxant. És aquesta, la misteriosa 2.

0: interpretada tant per grans tenors com en versió orquestral, com en aquest cas amb la Filarmònica Reial de Londres, fundada pel carismàtic director Sir Thomas Beckham. La immensa fortuna personal que va utilitzar per finançar l'orquestra provenia del negoci del seu avi, les Beckham Pills, un medicament laxant i per la tos, extremadament popular a la Gran Bretanya victoriana. Laxant i tos, ai mare. I això és...
1: La cirereta del pastís.
0: La cirereta del pastís amb la Carme de Cambrils, que fa un parell de setmanes va encertar aquesta deliciosa dansa andalusa d'Enric Granados i va guanyar una dedicatòria. I atenció, perquè ha decidit fer-se la dedicatòria a si mateixa. Clar que sí. Carme, benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: És que si no ens cuidem, si no ens cuidem nosaltres, qui ho farà?
2: Escolta'm, que jo anava a trucar per la matinata,
0: sí,
2: que ja ho sabia, però he pensat que truca, que és molt fàcil aquesta. Dic, però m'he esperat i dic, bueno, no l'ha adivinat ningú, sí, finalment.
0: Al final no, però ha quedat molt bé perquè hem pogut parlar amb diversos oients, que sempre agrada.
2: Sí.
0: I sí, tu, mira, sí, donat el cas, sí, que avui doncs estaves a punt d'estrena, I què et diràs a tu, sí, què et diràs a tu mateixa per dedicar-te a la peça?
2: Doncs que continuï escoltant música, que és un dels plaers més grans de la meva vida. I també dedicar-ho a la meva filla, que està a París, que si pot agafarà l'emissora, però pobra, estava anant cap a casa i
0: clar,
2: no sé
0: clar,
2: si ho va aconseguir. Bueno, però, bueno, ja li he dit que ja li posaré ja un altre moment. Ja
0: exacte,
2: està,
0: amb el podcast, que
2: ja
0: sempre
2: està,
0: queda bé. Eh?
2: Sí.
0: I com li
2: sí,
0: va
2: home,
0: per París? Com li va?
2: Home, molt preocupats en tot el...
0: Que està molt sacsejat
2: tot.
0: Passant. Sí,
2: sí, molt, molt. I jo ja no vull mirar ni les notícies, perquè penso amb els meus nets que no estiguin per allà al mig.
0: Clar.
2: Jo ja entenc que hi ha d'haver gent que es bellugui, però quan et toca a tu, et dona la sensació que et fa més por.
0: Just, just.
2: I que sí.
0: És així.
2: I ara hi he enronat amb ella i li he dit, dic, mira, que ara... Diu, bueno, digues també que jo la vull escoltar. Dic, vale, si pots, estupendo.
0: Clar.
2: Doncs ja està.
0: Bé, l'important és que estan bé. Quants nets tens, a veure?
2: Dos a París, un té 21 anys i l'altre 16.
0: Déu-n'hi-do.
2: I la meva filla, que fa 33 anys que està allà. O sigui, que es va enamorar d'un francès i mira tu.
0: L'amor, l'amor.
2: Anem cada any a París i ja
0: clar
2: està.
0: Clar que sí, clar que sí.
2: Doncs sí, sí,
0: me n'alegro molt de saber doncs, això i alhora de saber que has triat una preciositat de cançó per tancar el programa.
2: És que és tan bonica. I si mai em torna a tocar, ja en tinc una altra de preparada, però aquesta ja la direm quan sigui, quan toqui.
0: Expliquem
2: ja
0: que
2: ja
0: has triat Edward Elgar, un britànic,
2: sí, perquè...
0: de categoria... El de la pompa
2: és
0: i circumstàncies.
2: És que m'ha agradat sempre molt.
0: Sí.
2: Sí.
0: I has triat
2: sí,
0: Salut d'amor, eh? Salut d'amor.
2: Sí, sí. I per... també hi ha les variacions Enigma.
0: Sí.
2: I, bueno, és molt interessant. M'agrada. M'agrada molt aquest senyor.
0: És una peça molt, molt, molt concentrada, de 2 minuts i mig, que farà
2: sí,
0: un colofó al programa molt maco. Què t'has preparat sí, per dir-te a tu mateixa abans d'entrar?
2: Doncs que pugui continuar escoltant i sentint la música de totes menes. Ara el Patterson, aquest del jazz, m'encantava també.
0: Home.
2: Però bueno, és que és tot un ventall de possibilitats i a més a mi em fa molt feliç. Llavors, doncs, transmetre aquest sabor de felicitat o sabor, com li diguin els francesos o l'anglès, savoir d'amour, doncs, la veritat, és un plaer escoltar-ho. I com a tu també t'agrada molt,
0: sí,
2: doncs te la dedico.
0: Que bé!
2: Ja està.
0: Escolta'm, avui jo ja ho noto, que tinc un inflament general, eh? Molt bé. Escolta'm,
2: molt bé,
0: una abraçada molt gran. I per
2: moltíssimes
0: molts anys,
2: gràcies,
0: igualment.
2: Que puguem anar sentint.
0: I tant,
2: vinga,
0: que la música
2: que
0: no falti. Que vagi molt
2: adéu,
0: bé. Estimada audiència, en nom de tot l'equip, ha estat un goig poder compartir aquesta ruta i prepareu-vos perquè la de demà baixarà l'etapa, eh? Hi ha una sèrie de galetes que només de pensar-hi ja dius què tinc, què tinc. I ara atenció, perquè aquesta Salut d'amor acabarà que coincideix aquesta dansa andalusa que s'acaba, està acabant, i just quan acabi, entrarà l'altre.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Amb el tas d'orquestra, entendre la música simfònica no ha estat mai tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics ens donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe. Consulta'n la programació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. El clarinetista, saxofonista i compositor italià Gianluigi Trovesi ha estat un dels pioners en la fusió de les tradicions musicals de la Mediterrània i el llenguatge jazzístic. Les seves creacions es caracteritzen per combinar el jazz i la improvisació amb materials procedents de la música popular italiana, de l'òpera i de la música tradicional de diversos indrets de les ribes del mar, al costat del qual va néixer el 1944. Amb una nova publicació com a excusa, el treball El Pida, un àlbum publicat en col·laboració amb l'Enten Eller Ensemble, avui farem un repàs per la música recent de Trovesi. Benvinguts.

Gianluigi Trovesi, convidat pel quartet Enteneller del bateria Massimo Barbiero, el trompetista Alberto Mandarini, el guitarrista Maurizio Brond i el baixista Giovanni Maier. Gravació en directe feta el desembre del 2025. En aquest altre tema delicat, la banda deixa que hi entrin els aires del sud.

La música de l'Orient Mitjà en aquest tema del projecte End and Eller, banda històrica italiana activa des de mitjans dels 80s, que per a la seva nova publicació, l'àlbum Epida ha comptat amb el saxo de Gianluigi Trovesi per crear acolorides composicions com aquesta que es titulava Sud. Trovesi visita la música de l'est d'Europa en trio en aquesta altra gravació amb Paolo Damiani i Ettore Fioravanti.

Les danses de l'est de Gianluigi Trovesi, tocant ara el clarinet. Danses del recull Old and New Dances, en trio amb Paolo Damiani al contrabaix i Ettore Floravanti a la bateria, companys de viatges musicals de Trovesi des de la dècada dels 80. Amb aquest format de trio recuperaven l'any 24 algunes de les composicions antigues de Trovesi posades al costat de noves cançons del seu catàleg. El recull es diu Old and New Dances. Trovesi fa aquesta altra versió de la seva Dansa de l'Est amb Marco Remondini.

Gianluigi Trovesi i Marco Remondini jugant amb els sons electrònics per donar vida a la dansa de l'est del clarinetista i compositor italià. Trovesi que ha buscat en els clàssics italians el punt de partida per a molts dels seus projectes. Palestrina, Orlando Di Lasso, Claudio Monteverdi o Alfredo Piatti acostumen a aparèixer citats a la seva música.

M'intriga. Gianluigi Trovesi basava en el tetracord menor descendent associat al llenguatge barroc de Claudio Monteverdi aquesta composició que tocava al costat del violoncel·lista Marco Remondini. Justament l'Orfeo de Monteverdi crea aquesta altra conversa en trio de Trovesi.

Gianluigi Trovesi, trencant fronteres entre la música culta i la popular en aquesta conversa amb el pianista Umberto Petrin i el percussionista Fulvio Maras. Conversa al voltant de l'Orfeo de Claudio Monteverdi del recull Vaguissimo Ritratto.

Doncs en aquest cas, la música de les òperes de Jacques Offenbach és la que inspirava el recull Roundabout Offenbach, que Gianluigi Trovesi va gravar amb l'acordionista Gianni Coscia i del qual en sentíem el Tango Offenbach. La de Josquin Desprez és la música que inspira aquesta altra composició de Trovesi, en aquest cas en una col·laboració amb el violinista barroc Stefano Montanari i la seva orquestra.

la improvisació contemporània, ritmes de l'Orient Mitjà i la música del segle XV posats de costat en aquesta col·laboració de Gianluigi Trovesi i Stefano Montanari, l'àlbum Stravaganze Consonanti. Per tancar, un dels cants del recull Mediterraneamente, que defineix com entén el jazz Gianluigi Trovesi, amb els colors i les melodies que en remeten a les tradicions de la Mediterrània, tant les de la música culta com les de la popular. Paolo Manzolini a la guitarra i Marco Esposito al contrabaix s'afegeixen al saxo de Trovesi en aquest tema, Carpinese. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida esta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o entren en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.
0: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat.
4: Sí.
0: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la sonata per a violí i violoncel de Maurice Ravel, obra composta entre els anys 1919 i 1921. Ens acompanyen Jean-Jacques Cantoreau, violí, i Marie Fugifara, violoncel.

0: Maurice Ravel és l'autor d'aquesta sonata per a violí i violoncel, que hem sentit interpretada per Jean-Jacques Cantoreau, violí, i Mari Fujiwara, violoncel.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 7, d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'Ensemble 415, amb la violinista Chiara Banchini, direcció.

Acabem de sentir el Concerto Grosso en re major opus 6, número 7 d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'Ensemble 415, dirigit per la violinista Chiara Banchini.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Música de George Gershwin per continuar la nostra programació. Sentim el concert per a piano i orquestra en fa major, una obra composta l'any 1925 per encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Nova York i del director Walter Damrosch, obra que es va estrenar al Carnegie Hall de Nova York el desembre de l'any 1925 amb el compositor de solista. Sentim-ne la versió d'André Previn, piano i l'Orquestra Simfònica de Londres.

0: un enregistrament de l'any 1976 amb André Previn, piano i al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Londres. Ens oferien el concert per a piano i orquestra en fa major de George Gershwin.
1: Catalunya Música.

Tot seguit, us convidem a sentir quatre lieder del recull Poemes de Goethe d'Hugo Wolf. Els sentirem interpretats pel prestigiós baríton alemany Matthias Gerne amb l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Hem sentit quatre lieder del recull Poemes de Goethe d'Hugo Wolf. Els intèrprets eren el baríton Matthias Gerne i l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Sellí.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Música del compositor argentí Astor Piazzolla. Sentim la història del tango en un arranjament per a quartet de clarinets que ens ofereix el conjunt Quatre Vents.

0: Catalunya Música.
1: A continuació, Maria Kliegel, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Michael Halatz, ens ofereixen el concert per violoncel Opus 104 d'Antonín Dvořák.